behind the great shed! Stand

Adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors. Mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i

Rap a la carta, el programa més familiar de Rap 107, els divendres a les 10 del matí, amb Miquel Molina, Elisa Mató, Josep Maria Pujol, Jaume Enfruns i Martí Manzanares. Ens parlen de música, de l'agenda cultural de Parets, del Santoral, de cuina, de l'horòscop i molts altres temes. Rap a la carta, els divendres a les 10 del matí i amb redifusió els diumenges, també a les 10 del matí.

Divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

0: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
1: Let me just sing an old one, since you sang so pretty on that. Sometimes the oldest songs are the most fun of all.

How many of you know this one? Oh, Shenandoah, I long to see.

Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa Tardeo de Benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa.

Rap a la carta, el programa més familiar de Rap 107, els divendres a les 10 del matí, amb Miquel Molina, Elisa Mató, Josep Maria Pujol, Jaume Enfruns i Martí Manzanares. Ens parlen de música, de l'agenda cultural de Parets, del Santoral, de cuina, de l'horòscop i molts altres temes. Rap a la carta, els divendres a les 10 del matí i amb redifusió els diumenges, també a les 10 del matí.

Diumenge 18 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.

David Fernández i José Corbacho estaran al Cafè Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:15 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Cafè Teatre el 10 d'octubre.

Diumenge 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer, el diumenge 4 d'octubre a Can Rajoler.

Rap a la carta, el programa més familiar de Rap 107, els divendres a les 10 del matí. Amb Miquel Molina, Elisa Mató, Josep Maria Pujol, Jaume Enfruns i Martí Manzanares ens parlen de música, de l'agenda cultural de Parets, del Santoral, de cuina, de l'horòscop i molts altres temes. Serà perquè t'hi amo, bola, bola, si saps... Rap a la carta, els divendres a les 10 del matí i amb redifusió els diumenges, també a les 10 del matí.

Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tippel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir feroxa pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 98 00.

Rap a la carta, el programa més familiar de Rap 107, els divendres a les 10 del matí, amb Miquel Molina, Elisa Mató, Josep Maria Pujol, Jaume Enfruns i Martí Manzanares. Ens parlen de música, de l'agenda cultural de Parets, del Santoral, de cuina, de l'horòscop i molts altres temes. Rap a la carta, els divendres a les 10 del matí, i amb redifusió els diumenges, també a les 10 del matí.

Divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

Rap a la carta, el programa més familiar de Rap 107, els divendres a les 10 del matí, amb Miquel Molina, Elisa Mató, Josep Maria Pujol, Jaume Enfruns i Martí Manzanares. Ens parlen de música, de l'agenda cultural de Parets, del Sant Oral, de cuina, de l'horòscop i molts altres temes. Rap a la carta, els divendres a les 10 del matí i amb redifusió els diumenges, també a les 10 del matí.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets del Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaper. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
1: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
8: Diumenge 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer. El diumenge 4 d'octubre, a Can Rajoler.
9: A les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
10: Dius que és tot culpa teva.
9: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
10: I ells, de fet, aquella nit.
9: Més informació al mateix casal o al 93-562-2638. I...

0: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banc-sang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: ...012, la millor resposta.
2: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
3: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
2: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
1: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
5: Va tot bé?
3: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
5: Això és violència masclista.
6: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107 corresponent aquest divendres, aquest 2 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui començarem parlant de l'inici imminent ja, de fet, ho ha fet aquest mateix divendres, aquest matí s'han iniciat les obres de construcció del futur Institut Escola. S'han començat pels treballs en el clavegueram, volem dir, de la zona. Unes tasques que tindran una durada d'aproximadament 2 setmanes. En parlarem d'aquest inici d'obres que era prevista per finals de setembre, principis d'octubre, com així està sent. És un dels temes a tractar el nostre informatiu. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Aquest dijous es va procedir a la reobertura del passeig fluvial, reobert aquest passeig fluvial després de finalitzar la construcció del nou pont ferroviari. La primera part de les entrevistes trimestrals va acabar ahir dijous amb el portaveu del PSC, en Lucio Gat. Avui farem un petit resum d'aquests 20 minuts d'entrevista i que continuarem amb les entrevistes trimestrals el pròxim dilluns. Aquest cap de setmana, diferents propostes d'una banda. Aquest dissabte tenim el grup Enganxades al Ganxet, que té un nou objectiu de cara a les festes de Nadal i que comença a preparar ja mateix. La pròxima setmana, el pròxim dijous, es presentarà a la Biblioteca Can Rajoler el llibre de la paretana Esther Giró, Quan el silenci no arriba. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també de l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens portarà a parlar d'un genial invent català que va acabar amb les taques d'oli a les estovalles. Aquest conegut setrill antigoteig. En parlarem d'ell a la part final del nostre informatiu com a nota curiosa del dia i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada amb l'agenda del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquest divendres 2 d'octubre s'han iniciat les obres de construcció del futur Institut Escola, uns treballs que han començat per les obres del clavegueram de la zona, unes tasques que tindran una durada de 2 setmanes aproximadament. Les obres de construcció del futur Institut Escola al complet tindran una durada aproximada d'un any. Un dels punts destacats d'aquest projecte és que el nou institut comptarà amb un sistema d'aerotèrmia, sistema de climatització d'alta eficiència que extreu l'energia continguda en l'aire de l'exterior per proporcionar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El regidor d'Equipaments i d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, parlava de les obres que han començat aquest divendres 2 d'octubre.
2: Des de l'Ajuntament començarem les obres del clavegueram de la zona i aquestes obres duraran aproximadament un parell de setmanes i ja a mitjans d'octubre arrencaran les obres de l'Institut Escola pròpiament dit. Aquestes obres tenen una durada prevista d'un any. Així s'ha de destacar, un punt que destacaria és que el nou centre tindrà aerotèrmia, que és un sistema de climatització molt eficient que permet donar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta durant tot l'any. Creiem que és una aposta clara per un equipament educatiu que serà doncs, un equipament modern i un equipament sostenible en el nostre municipi.
1: Com ja es va donar a conèixer el passat mes de juliol, la UT, la constructora Andaro i Servial, va ser l'empresa que va obtenir la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament en va proposar adjudicar les obres d'ampliació d'aquest nou Institut Escola. Aquesta UT, formada per constructora Andaro S.A. i Serveis i Manteniment Servial S.L., després de valorar les 5 ofertes que es van presentar a concurs públic. Una proposta d'adjudicació que situa aquesta UT en primera posició amb 99,85 punts. L'oferta presentada va ascendir a poc més de 3.300.000 euros i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, una vegada complerts els terminis previstos, les obres han de començar en aquest mes d'octubre. Obres que es comencen pel desviament del clavegueram que passa pel centre, uns treballs que es fan conjuntament amb els de la xarxa d'aigua potable. Aquest projecte ha de posar fi a una situació que s'allarga des de ja fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut d'Ensenyament Secundari, la Sínia, que estan estudiant hores d'ara amb aules prefabricades, i aquest projecte culminarà una iniciativa que es va impulsar l'any 2020 per donar una solució definitiva a aquesta problemàtica, alhora que fusionarà, com ja sabem, l'Escola Lluís Piqué i l'Institut La Sínia. L'inici de l'obra de l'Institut està previst per mitjans d'octubre, un cop es facin les feines de clavegueram, i, com dèiem, en conjunt les obres tindran una durada aproximadament d'un any. Com a punt destacat d'aquest projecte, com ja hem dit, l'Institut Escola tindrà el sistema de climatització a través d'aerotèrmia.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Està reobert el passeig fluvial després de finalitzar la construcció del nou pont ferroviari. Es recupera la normalitat en la modalitat tant de la zona i els treballs que encara queden pendents del pont es podran executar sense necessitat de tallar la circulació. Aquest passat dijous 1 d'octubre es va procedir a la reobertura del passeig fluvial. Un cop s'han enllestit els treballs principals de construcció del pont de la nova línia ferroviària desdoblada, el passeig fluvial es reobre després d'un període d'afectacions derivades de les obres. Tot i que encara queden alguns treballs pendents, es podrà mantenir la via oberta mentre s'executen, de manera que no serà necessari prolongar el tall de la circulació. Amb aquesta reobertura es recupera la normalitat en la mobilitat de la zona i es facilita novament la connexió i el trànsit habitual del passeig fluvial.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Aquest passat dijous vam acabar la primera part de les entrevistes trimestrals amb els diferents portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Parets. Entrevistes trimestrals corresponents a aquest mes de setembre. I va ser amb el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a Parets, en Lucio Gat. Com sempre fem, després de l'entrevista, l'endemà al nostre informatiu fem un petit resum d'aquests 20 minuts de conversa i desgranem alguns dels temes que destaquen els portaveus dels diferents grups. Lucio Gat començava parlant de la situació actual del govern paretà, que actualment és un govern de 3, i el PSC considera que el poble està patint aquesta situació.
3: El que veu en aquest ajuntament és una situació cada vegada pitjor, no? Jo crec que aquest govern de 3 s'està carregant literalment l'ajuntament. I no ho diem nosaltres simplement perquè ara podíem... Algú podia pensar, no, són un grup que estan ressentits amb aquests companys. No. Això és una percepció que està generalitzada, doncs, en la pròpia estructura de l'Ajuntament, el propi personal, situacions molt complexes, incòmodes, injustes... Sí, literalment, s'estan carregant a l'Ajuntament, i aquest Ajuntament no es mereix, aquest municipi no mereix un Ajuntament, doncs, que vagi en detriment com ho va aquest.
1: El portaveu del PSC, que fins fa uns mesos formava part de l'equip de govern i ara es troben a l'oposició, parlava d'un equip de govern sense projectes.
3: És un ajuntament, és un grup de 3 persones que s'han volgut atrinxerar, i aquesta institució no pot permetre aquest atrinxerament més, cap dia més. No? Són persones que no tenen projecte, en principi, no tenen cap projecte. És un ajuntament que no es mereix que estigui impregnat de desil·lusió i de desídia i de manca de perspectiva, perquè no n'hi ha ni il·lusió entre les persones que governen, ni tenen perspectiva, ni tenen projecte.
1: El PSC considera que no s'està treballant pel poble, s'està deixant en l'oblit i no es pot permetre.
3: Però, clar, el temps va passant, aquí no n'hi ha cap reacció, la reacció és doncs, l'atrinxerament, i, per tant, com he dit abans, no, les coses no es mouen del lloc, no? Van passant els dies, van passant els mesos, i aquí no passa res, no? Te porten temes al ple sense treballar les en condicions, i així, doncs, i després te cauen. En fi, que nosaltres això ja hem arribat al punt el que no que hauríem de poder fer doncs alguna passa endavant si és que ningú més la feia, no?
1: Lucio Gat comentava que el PSC no és qui ha de posar el fre a aquesta situació que s'està vivint a l'Ajuntament de Parets. Han parlat amb el grup majoritari a l'oposició per, entre tots, acabar amb aquesta situació que no beneficia ni al municipi ni a la ciutadania.
3: I, per tant, i aquesta passa endavant la vull explicar, perquè és que n'hi ha gent pel carrer que ho pregunta, no? Bueno, i això, i com aquesta, i aquesta gent que estan allà, si està tan malament, si gestionen tan malament, si no tenen il·lusió, si no tenen projecte, per què permeteu que continuïn, no? I clar, i nosaltres no som els que estem permetent que continuïn.

0: que no demanaven i no ho fem i no hem demanat res per nosaltres. Nosaltres simplement el que volem és que l'Ajuntament pugui ser més eficient, pugui ser més eficaç, pugui gestionar-se justament, equilibradament, amb el número de polítics que representa que aquesta administració necessita pel número, pel pressupost que tenim important i pel número d'habitants i els serveis que tenim.
1: Continuarem amb les entrevistes trimestrals el pròxim dilluns, dia 5 d'octubre, amb el portaveu de Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, en Jordi Seguí. I la darrera de les entrevistes serà dimarts, dia 6 d'octubre, amb l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado. Durant els 20 minuts d'entrevista abordem els temes de l'actualitat local i altres temes d'interès que cada grup vol destacar. Entrevistes que, recordeu, es fan a 7:45 del vespre, en redifusió el mateix dia a les 12 de la mitjanit i que les podeu tornar a escoltar a través del nostre web www.rap107.fm.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: El pròxim dijous, 8 d'octubre, a 7:45 de la tarda i a la Biblioteca Can Rajoler, la paradana Esther Giró presentarà el seu primer llibre, Quan el silenci no arriba, un llibre íntim i sincer que parla de la maternitat no normativa, també dels silencis, del cansament, de la culpa, de l'amor incondicional i de la necessitat de mirar més enllà de les etiquetes i els diagnòstics. Serà una bona oportunitat per conèixer de prop a l'autora, que estarà acompanyada per la seva il·lustradora, la Laura Conesa. Quan el silenci no arriba és un llibre autopublicat amb l'editorial Letra Minúscula, que va veure la llum el passat 2 de juny d'aquest 2026. 80 pàgines d'un relat valent, íntim, profund, que trenca tabús i que obre finestres a una experiència que moltes mares viuen en silenci. Aborda la maternitat des d'una perspectiva crua, honesta i allunyada dels relats idealitzats. Una obra que posa el focus en el silenci, en la culpa, en l'esgotament emocional que moltes mares viuen sense poder-ho verbalitzar. Hem parlat amb l'autora, amb l'Esther Giró, i ens recomana no perdre'ns la presentació el pròxim dijous.
3: Us vull convidar a una trobada molt especial per a mi. El proper 8 d'octubre, a les 6:30 de la tarda, a la Biblioteca de Can Rajoler, presentarem Quan el silenci no arriba, que és el meu primer llibre. No hi seré sola, m'acompanyarà la Laura Conesa, que ha estat la companya i amiga que ha posat imatge a les paraules amb les seves il·lustracions. Ens agradaria passar una bona estona amb vosaltres, poder parlar del llibre, respondre les preguntes, satisfer les curiositats que tingueu, però sobretot volem compartir el que hi ha dins, el que explica, el que he tingut intenció de transmetre i per què creiem que val la pena quan el silenci no arriba. Així que ja ho sabeu, dijous 8 d'octubre a les 6:30 a la Biblioteca Can Rajoler. Us hi esperem.
1: Esther Giró és infermera de professió i directora d'un institut de formació professional en l'àmbit sanitari. Tota la seva trajectòria ha estat lligada a la cura de les persones, però des de mirades diferents. La de l'àmbit hospitalari, on la cura respon a protocols i urgències, i la de l'àmbit educatiu, on la cura es tradueix en acompanyament i formació de noves generacions de professionals de la salut. A aquestes dues mirades professionals s'hi suma una tercera, la més personal, la de ser mare d'un fill que no encaixa en allò que s'espera, una experiència que l'ha portat a mirar més enllà de les etiquetes i dels diagnòstics. Cadascuna d'aquestes mirades ha tingut el seu moment, el seu propi temps i espai, i és de la seva suma de tot això que neix aquest llibre. Escoltem a l'autora, l'Esther Giró, que ens explicava per què va decidir publicar aquest llibre.
4: Simplement vaig posar-me a escriure per reflexionar jo mateixa i per desfogar-me. No hi havia cap intenció de publicació en principi en el llibre. Va ser després que una amiga el va llegir i va pensar que era una situació que es podia extendre a moltes altres famílies i mares i que em va animar de fet a intentar publicar-lo. Per mi va ser totalment terapèutic.
1: Quan el silenci no arriba, l'Esther mira cap a dins per explicar amb honestedat i sense filtres una experiència que fins ara havia quedat en silenci.
4: Parla de que la maternitat és una cosa que, per exemple, en el meu cas havia desitjat sempre des de petita i que tots volem tenir nens sants, perfectes, bonics, no? I que sigui fàcil i no sempre és així, perquè al final les coses a la vida passen i simplement s'han d'entomar com vinguin, no? El que passa és que algunes situacions socialment estan molt enteses, molt respectades i generen comprensió, llàstima, ajuda, i d'altres, no? D'altres passen per una criminalització dels pares moltes vegades, no? I amb un no ho estàs fent prou bé i això passa perquè no ho estàs fent prou bé, no? I aleshores és quan has de una mica explicar la necessitat de que a vegades les coses no és que les facis malament, sinó que potser altres persones no tenen la capacitat de fer-les com normativament seria correcte.
1: Quan el silenci no arriba és el primer llibre de la paratana

0: Hotel Giró. La presentació serà a Parets el pròxim dijous, 8 d'octubre, 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Can Rajoler. Un llibre que posa paraules a allò que sovint queda ocult, la cara més silenciosa, fràgil i humana de la maternitat. Parla sobre les malalties mentals. Esther Giró ens convida a mirar la maternitat sense filtres, amb una honestedat que incomoda, però que també allibera. Quan el silenci no arriba, és un llibre que obre espais de conversa necessaris i que posa paraules a experiències sovint invisibles. L'autora estarà acompanyada de la il·lustradora d'aquest llibre, que serà la Laura Conesa.
1: Notícies.
0: Aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 10 del matí, hi ha la sala del Ganxet, que està situada al casal de Canoms. El grup Enganxades al Ganxet torna a treballar en un nou projecte de cara a les festes de Nadal, dins el projecte general Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes amb ganxet. Una proposta de començar a teixir molt aviat, amb aquesta decoració de peces fetes amb ganxet i per les festes de Nadal. A partir de les 10 del matí faran la presentació de les propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte i cap a les 11 començaran amb el taller dels quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, la Rosa Ferrer, i ella ens avançava a la trobada de demà dissabte.
2: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la sala del Ganxet del Casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar doncs, totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
0: Animeu-vos la trobada per començar a treballar en aquest projecte de Nadal. Serà aquest dissabte 3 d'octubre a partir de les 10 del matí. La cita a la sala del Ganxet en Dalcassala, d'avís de Canoms al barri antic.
1: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
0: Parlem de tardeos i en parlem de dos tardeos. Un que organitza aquest cap de setmana la Protectora, l'Associació de Protectora d'Animals de Parets, i un altre que es fa aquest mateix divendres 2 d'octubre a la tarda, el tardeo de benestar, i que organitza la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets. Serà a la sala cooperativa, a la plaça de la Vila, i és Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Invertirà el DJ Juancar, que és DJ facilitador d'Ecstatic Dance. Cal portar roba còmoda i aigua. És una activitat gratuïta programada per aquest divendres 2 d'octubre a la tarda.
3: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Parets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova, ara els tardeos estan molt de moda, i inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Putjosa. Pere, com estàs?
4: Bones, Carles, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
3: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
4: Correcte, doncs mira, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event sempre amb l'objectiu de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que sent i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
3: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa, ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
4: Sí, sí, ara això està molt de moda i per això, doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres. Poden venir amb els seus peluts, també.
3: Ah.
4: I, sí, sí, serà cambutxosa. I bueno, doncs serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tiquet.
3: Sí.
4: Serà...
3: Entrada gratuïta.
4: Un tardeo.
3: Sí.
4: Entrada gratuïta, un tardeo, doncs per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres i res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
3: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
4: No, serà tot el,
3: vale.
4: Tot el casal.
3: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre... Ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
4: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
3: Vale.
4: Serà el mateix format.
3: Hi haurà begudes, DJ, no?
4: Sí, sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
3: sí.
4: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent. Serà un èxit. I bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
3: 3 d'octubre, el tardeo de la protectora d'animals a Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la protectora? Molta feina?
4: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre... de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també bueno, tot el que són el tema tors i això ho tenim que combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i, bueno, i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
3: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntàries va trobar un transportint amb 5 gatets petits a dintre.
4: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però, bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin... Bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno... Però, bueno, són coses que de tant en tant passen, però, bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, i a continuar.
3: I a continuar. Teniu molts gossos i gats? S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
4: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
3: sí.
4: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja poder no estem amb... Sí, encara estem en època de forta de camades.
3: Sí.
4: Però... El que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després tots també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores i bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys i res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
3: Està clar, està clar. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Res, recordar aquest tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta, i disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa.
1: RAP 107, serveis informatius.
0: Dos darrers apunts a l'actualitat local que ens porten a parlar d'espectacles. Parlem dels televisius David Fernández i José Corbacho, que visitaran el Café Teatre de Parets amb l'espectacle David i José, No Somos Estopa. Per cert, les entrades per a l'espectacle es van esgotar en pocs dies i ja estan exhaurides. Els dos humoristes, amb una extensa trajectòria a la televisió, compartiran anècdotes i riures amb el públic de la Sala Basar Cooperativa el dissabte dia 10 d'octubre a 10:45 de la nit. A Parets, que acull aquest espectacle, No Somos Estopa, en David i José, els humoristes David Fernández i José Corbacho dins el cicle del Café Teatre a Parets del Vallès. I l'altre espectacle ens porta a parlar d'espectacle familiar. Serà l'endemà d'aquest que acabem de comentar, l'11 d'octubre, diumenge, a les 6 de la tarda, i el Teatre Can Rajoler arribaran als espectacles familiars que comencen la seva temporada amb la companyia Sum Sum Teatre i l'espectacle Soc una nou. D'aquesta companyia en el marc de la programació d'espectacles infantils que programa l'entitat escènica familiar. L'advocada Marinetti és una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què l'Omar, un nen refugiat, cau d'una branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet i per acollir-lo l'advocada diu que és una nou que, segons una antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el fiscal incrèduls escoltaran els testimonis i, mentrestant, l'Omar recordarà com va haver de fugir d'un país en guerra i com va perdre els seus pares al mar, esperant tenir una oportunitat millor a la seva vida. Un espectacle recomanat a partir dels 3 anys, una adaptació d'en Ramon Molins a partir del conte de Beatriz Ossés, una obra que va rebre, per cert, els premis fet en 2021 a la millor direcció i a la millor interpretació coral, no us ho perdeu. Serà el diumenge 11 d'octubre a les 6 de la tarda al Teatre Can Rajoler, Soc una nou, de la companyia Sum Sum Teatre. L'entrada general 7 euros i podeu comprar les entrades en línia a través de www.entrepolis.com.
1: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i ens anem a Montornès del Vallès per parlar de l'empresa Lucta, que inclou en aquest municipi en un pla inversor de 200 milions d'euros. Un nou centre logístic i una ampliació per guanyar capacitat productiva són les inversions que el fabricant d'aromes, fragàncies i tius per a alimentació animal, Lucta, té projectades a Montornès. Ni més ni menys que aquest projecte que està dins del pla estratègic per al 2030. La companyia no ha quantificat les inversions concretes al municipi, però les actuacions s'emmarquen en un pla global de la multinacional vallesana que té destinats 200 milions d'euros en millores operatives i potencials adquisicions d'empreses en els propers 5 anys. Les inversions donen continuïtat a les accions que ja s'han traduït en els últims anys en la construcció d'una planta de fragàncies a Granollers i un centre tècnic a la seu de Montornès. Ara, l'empresa té una cartera per activar el pla ja comunicat de construcció d'una planta de primeres matèries a Tortosa, al Baix Ebre. L'empresa assenyala que les inversions tenen com a objectiu reforçar la capacitat industrial, tecnològica i logística durant els propers anys i donar resposta a les necessitats de creixement de la companyia. Segons assenyala Lucta, en aquest cas el 9-9, que el conjunt d'inversions reflecteix la voluntat de la companyia per continuar creixent a l'àrea de Montornès i en general també a l'àrea del Vallès. Ens anem ara a parlar del segon gira feina més 45 que oferirà 250 ofertes laborals de 40 empreses de la veïna població de Mollet. La segona edició d'aquesta fira de l'ocupació Girafeina més 45, que organitza l'Ajuntament de Mollet i la Cambra de Comerç, oferirà 250 ofertes laborals de 40 empreses diferents, segons es va avançar aquesta passada setmana en la presentació d'aquesta activitat. Les firmes participants a la fira, que es farà, per cert, el pròxim 14 d'octubre al Mercat Vell de Mollet, pertanyen a sectors com l'alimentari, el transport, el comerç, la distribució, la salut, els serveis personals i a empreses, la indústria, les assegurances i els serveis financers. Aquesta activitat posa en contacte demandants de feina amb empreses que busquen personal en un format d'entrevistes ràpides que ja s'està fent habitualment. El tret diferencial és que els candidats són persones que tinguin més de 45 anys, un col·lectiu que sovint té dificultats d'accés al mercat laboral. Amb les inscripcions encara obertes, es va avançar que hi ha apuntades ja més de 300 persones que busquen feina. Els organitzadors asseguren un creixement respecte a la primera edició. I acabem parlant de Lliçà d'Amunt i de l'americana AEW, que inverteix en una nau logística en aquest municipi. El gestor d'actius nord-americà AEW és el nou propietari de la nau logística de més de 10.700 metres quadrats construïda l'any passat en uns terrenys a la zona de Camp Montcau, a Lliçà d'Amunt. Aquest terreny, que inicialment estava previst per acollir un equipament hoteler dins del projecte d'implantació del gran centre de distribució de Mango al municipi, es va acabar comercialitzant com a espai per a equipament logístic. Un cop completada la tramitació urbanística per al canvi d'usos, Puntanà, la patrimonial de la família Andic, propietària de Mango, va vendre els terrenys per un preu que no es va revelar. La nau la va promoure conjuntament el grup Tristan Capital Partners i Kefren Capital Real Estate, que ja l'havien comercialitzada en règim de lloguer. L'ocupant és una companyia logística, Tamdis, que actua com a operador per a l'empresa francesa de comercialització digital, de mobilitat i venda única. El contracte de comercialització està vigent encara per a 5 anys i mig, més enllà de possibles pròrrogues posteriors. La zona és un nucli logístic important perquè, a més d'aquesta nau, hi ha els espais que ocupa Mango i un ampli parc industrial promogut pel grup BGP. Tot i que el grup comprador no ha desvetllat el cost de l'operació, fons del sector l'avaluen en uns 18 milions d'euros. AEW assenyala que ha tancat la transacció per compte d'un inversor institucional francès, que és Natixis Investments. La nau té la qualificació d'excel·lent, una de les més altes de sostenibilitat i d'eficiència energètica. Una companyia compradora que en remarca la situació estratègica en una de les principals zones logístiques de la demarcació de Barcelona. Té accés directe a la carretera C-17 i això garanteix una bona connexió amb la zona metropolitana i la resta de Catalunya i l'Estat i França. Aquesta connexió fa que l'edifici sigui idoni per a operadors d'última milla, com és el cas de l'empresa de mobilitat que ja està instal·lada a les naus de Camp Montcau. L'adquisició d'aquest actiu logístic a la zona Prime de Barcelona reforça l'objectiu del client de diversificar la seva cartera en un node logístic europeu estratègic, segons assenyalen els responsables de l'àrea. A la zona, l'espai d'emmagassamatge d'alta qualitat és elevada i l'oferta és molt limitada. Aquest actiu principal, totalment llogat a un inquilí de primer nivell, garantirà ingressos estables a llarg termini des del primer dia i una àmplia mostra de la presència en el mercat logístic tan dinàmic de la zona.
5: El temps a RAC 107 FM.
6: Hola, què tal? Situació complicada a les darreres hores, sobretot a les Terres de l'Ebre, després d'una nit que s'ha fet molt llarga per tots els habitants d'aquest punt de Catalunya, amb unes precipitacions que han estat molt continuades i que han descarregat amb molta intensitat, deixant uns acumulats realment espectaculars en menys de 24 hores, 200-300 litres en molts punts, provocant importants inundacions. Les precipitacions a mig matí s'han desplaçat d'aquesta zona, afectant ja mitjà a comarques de Tarragona i també de Barcelona. I, de fet, al llarg del migdia i també a la tarda tindrem màxima afectació aquí a Parets del Vallès. Sembla que podria ser una tarda passada per aigua. No esperem les mateixes quantitats que les darreres hores han tingut a Terres de l'Ebre, ni molt menys, però sí que podrem anar sumant algun litre. A la tarda, aquests ruixats, repetint, continuaran fent acte de presència amb un migdia on les temperatures no es dispararan tant com ahir aquí a Parets del Vallès. Ahir finalment vam fer uns 26 graus i mig, doncs bé, avui quedarem clarament per sota dels 25 graus. Aquesta propera nit i matinada els ruixats es tornaran a reactivar a les Terres de l'Ebre i, per tant, molta precaució si us heu desplaçar cap al sud. I demà dissabte es presenta també una jornada complicada meteorològicament parlant. I és que al matí tindrem un cel variable aquí al poble, però a la tarda apareixeran ruixats molt més irregulars, però que puntualment podran descargar amb intensitat i afectar-nos de ple aquí al poble. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants, clarament per sota dels 25 graus, amb una tarda, repetim, de molt seguiment meteorològic, perquè els ruixats podran descarregar amb intensitat i afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, deixant més de banda les comarques de Lleida. I de cara a diumenge, tot i que falten moltes hores, els models no s'estan posant d'acord, es presenta una jornada inestable, amb ruixats que podrien ser generals, afectar el conjunt de Catalunya, però sobretot el gruix de les precipitacions se l'emportarien les comarques de Girona, de Barcelona i també de Tarragona, amb unes temperatures que es mantindrien molt semblants a les del dissabte, ambient de plena tardor, amb uns dies de molta inestabilitat. De cara a inicis de la setmana vinent, sembla que la inestabilitat no voldrà marxar un dilluns i dimarts, que es presenten també moguts meteorològicament parlant. Així doncs, molta precaució de cara a les properes hores i, sobretot, repetim, un cap de setmana que es presenta de molta pluja i, per tant, compte amb els desplaçaments, no tinguem ensurs. Ho anirem seguint atentament aquí a Rap107 i a Twitter a Meteo Parets. Que tingueu bon cap de setmana.
5: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap107 FM. Notícies.
0: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens porta a parlar del genial invent català que va acabar amb les taques d'oli a les estovalles, el setrill antigoteig. És un invent català que ha fet història. Aquest setrill antigoteig d'en Rafael Marquina. Hi ha objectes que formen part de la nostra vida quotidiana fins al punt que ja ni ens hi fixem. Un d'ells potser és aquest setrill antigoteig d'en Marquina, aquell recipient de vidre de forma cònica que durant dècades ha estat present a les taules de tot Catalunya, de la resta de l'Estat i de molts altres països. Tanmateix, darrere d'aquest objecte tan simple hi ha en Rafael Marquina, un arquitecte i dissenyador vinculat estretament a Catalunya que va convertir un problema domèstic, les molestes gotes d'oli que acabaven sempre atacant les estovalles, en una autèntica icona del disseny industrial. I precisament la seva història és molt més curiosa del que podria semblar. En Rafael Marquina va néixer a Madrid l'any 1921, però es va formar i es va desenvolupar en bona part de la seva trajectòria professional a Catalunya. Va començar treballant en el disseny de mobles, llums i accessoris domèstics a principis dels anys 50 i va acabar convertint-se en una figura destacada del disseny industrial català. A més, va estar estretament relacionat amb l'ADIFAT, una institució fonamental per al desenvolupament del disseny industrial a Catalunya, juntament amb figures com en Miquel Millà o André Ricard. Va contribuir a consolidar el disseny industrial com una disciplina amb entitat pròpia. Per tant, tot i haver nascut a Madrid, parlar de Marquina és parlar també de la història del disseny català contemporani. La història d'aquest setrill té una curiosa explicació familiar. Segons el mateix Marquina, el problema li venia de lluny. De petit havia patit més d'una reprimenda de la seva mare quan les gotes d'oli que queien del setrill s'acabaven embrutant les estovalles. Amb els anys, aquella molèstia quotidiana es va convertir en una pregunta de disseny. Com es podia aconseguir que el setrill deixés de gotar? I Marquina sembla que va trobar una resposta tan senzilla com alhora revolucionària. El disseny, que es va crear l'any 1961, combina un recipient transparent de forma cònica amb un broc corbat que permet controlar la sortida de l'oli. Quan queda una última gota al broc, aquesta no acaba relliscant per l'exterior del recipient ni cau sobre la taula. El mateix disseny fa que la gota sigui recollida i retornada, cap al seu interior. Així, un problema habitual desapareixia sense necessitat d'afegir cap mecanisme complicat. La filosofia d'en Marquina és precisament aquesta. El bon disseny havia de resoldre problemes quotidians de la manera més senzilla possible, i és aquí on apareix una de les grans virtuts de l'invent. No sembla complicat. Durant anys s'ha explicat que en Marquina es va inspirar directament en els recipients de laboratori, especialment en el conegut matràs d'Erlenmeyer. Ara bé, aquesta història té un matís interessant. El mateix Marquina va explicar que no era aquesta la seva font d'inspiració. Segons el dissenyador, la idea li va arribar a partir d'una ampolla del dissenyador finlandès Tapio Virkkala, i no pas d'un matràs de laboratori. De fet, va explicar que va conèixer l'Erlenmeyer arran de les informacions que atribuïen a aquest objecte la inspiració del seu setrill. Això converteix el setrill en un exemple perfecte de com, en el món del disseny, una forma pot recordar una cosa sense que aquesta sigui necessàriament l'origen de la principal idea. El mateix any 1961, el setrill va obtenir el Delta d'Or de l'Adi Daf, un dels grans reconeixements del disseny industrial català. A més, va tenir una importància simbòlica especial perquè ajudava a demostrar que el disseny industrial podia produir objectes quotidians amb una gran qualitat funcional i estètica. I a partir d'aquí va començar una història d'èxit internacional. El setrill va entrar a les cases, bars i restaurants i es va convertir en un objecte habitual de la vida quotidiana.
1: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
0: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest divendres 2 d'octubre de 2026. Gràcies, com sempre, per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: Repassem la jornada esportiva d'aquest cap de setmana pel que fa als clubs de Parets i sobretot els primers equips del Parets. I en aquest cas el primer equip del Club de Futbol Parets juga nou partit de segona catalana. Després de la derrota a casa contra el Canovelles, el Parets s'enfronta a la Llàntia. Serà el proper diumenge, 2:15 del migdia, un camp difícil de Mataró. Veurem, perquè en el darrer partit també la Llanta ja va aconseguir la victòria. El Parets, que tindrà alguna baixa degut a les expulsions de la setmana anterior, però l'equip de Viri, que intentarà sumar els 3 punts, tal com va fer en el primer partit fora de casa, al camp del Voltregà, 1-4. Doncs ho intentarà també al camp de la Llàntia. Després rebrà el Martorelles a casa. Molta sort a l'equip del Parets, d'aquest primer equip del Club de Futbol Parets. Qui no ha aconseguit encara cap victòria és el Parets B, i ho intentarà contra un equip que també ha començat molt bé, el Ramassà. Serà el dissabte a 8:15 del vespre. Parets B, Ramassà, el filial, intentarà també aconseguir la victòria després del 0-0 a casa contra el Canovelles B i la derrota al camp de la Llagosta, 2-1. Anem a analitzar més partits. Qui comença la competició és el Seniorà masculí del futbol sala Parets. Jugarà a casa dissabte a les 5 de la tarda contra el Montornès. Un equip renovat, un equip on encara està Jesús Vázquez, tot i que no hi podrà ser en aquest partit. Estarà Dani Gijón, el seu segon, i intentaran la victòria contra el Montornès. Un futbol sala Parets que està fent una, i ha fet una molt bona pretemporada, i com dèiem, intentarà aconseguir la primera victòria en el primer partit. Pel que fa al Parets B, el sènior B del Parets, juga diumenge a 8:15 a la pista de la penya Barça Barberà del Vallès. Molta sort també a aquest sènior B de masculí del futbol sala Parets. Anem a les noies. El sènior A femení del futbol sala Parets juga fora diumenge a 11:15 del matí a la pista de l'Olímpic Floresta. L'equip de, en aquest cas, del sènior femení del futbol sala Parets, com dèiem, intentarà aconseguir d'Ivan Bautista la victòria, com dèiem, a la pista de l'Olímpic Floresta. No serà fàcil, un equip que també ha tingut 4 incorporacions i 4 baixes, i intentarà, com dèiem, aconseguir la victòria en el primer partit a casa. Qui va començar de forma excel·lent és el sènior A masculí del bàsquet Parets. Ho va fer amb victòria amb un dels rivals de l'any passat, que el va obligar a ser tercer, però tot i això va aconseguir pujar de categoria. Era el Mollet B, victòria clara, i ara rebren el Club Natació Caldes. No serà fàcil. Partit que juga dissabte a 6:15 de la tarda. Tots animar aquest sènior A masculí del bàsquet Parets, que ha començat molt bé, l'equip de Jordi Fontanet i Xavier Huelamo. Veurem, doncs, si aconsegueix la victòria aquest equip. La resta de la jornada, Sant Nicolau B, Mollet B, Farners, Lliçà amunt, Blanes, Club Natació Sabadell, Vilanova, Sant Narcís, Sant Celoni, Sant Gregori i C7 contra les Franqueses. Molta sort a aquest equip, que, com dèiem, lluitarà per la seva segona victòria. Qui no va poder començar la Lliga perquè per incompareixença del draft Gramenet va ser el sènior femení del futbol sala Parets, i ara ho intentarà aconseguir la victòria a la pista de l'Ipsi. Partit que juga dissabte a 6:15 de la tarda. Un equip de Barcelona. Recordem que en la primera jornada l'Ipsi va perdre de 16 punts. Per tant, veurem si el Parets pot aconseguir, com dèiem, la victòria a la pista de l'Ipsi. La resta de la jornada, Safa Claró B contra AS, Minguella, Bàsquet Cores, Ateneu Montserrat contra Virolai, Claret, Centre Catòlic, i Lluïsos de Gràcia contra la Salle Bonanova. El Gramenet BC descansa, sobretot degut perquè després del draft Gramenet ha plegat de la competició. Això pel que fa amb bàsquet, però també analitzem l'handbol. L'handbol Parets, perquè l'handbol Parets també té partit aquest cap de setmana. Va aconseguir una victòria molt important a casa contra el Vall d'Oreig, i ara visita la pista del Sant Fost. Ho farà diumenge a les 7 de la tarda. Complicada pista que tindrà els jugadors que entrena Josep Manel Herrero, però intentaran la victòria contra un equip que ha pujat de categoria. La resta de la jornada, Sant Martí, Adrià MB contra Sants, Ràpid Cornellà contra Sant Vicenç, Poblenou, Terrassa, Lleida, Castelldefels, Valldoreix, Cardedeu, Sant Fost, Parets, Sabadell, Creu Alta, Sabadell, Sarrià i Polinyà contra Loar, Gràcia, Sabadell.
0: Notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: Un dels punts a l'ordre del dia de la darrera sessió plenària del passat dijous 24 de setembre, que es va aprovar per unanimitat de tots els grups presents al plenari amb 16 vots a favor, l'expedient d'aprovació definitivament de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, amb la finalitat de dotar el municipi d'un instrument normatiu propi, actualitzat i adaptat a la realitat local, que permeti una millor gestió de la convivència entre persones i animals i una resposta eficaç davant la situació d'incompliment. Durant el període d'informació pública del projecte d'ordenança, el grup municipal Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, va presentar 6 al·legacions, de les quals 5 s'han aprovat. Vist l'informe de serveis jurídics i l'informe del secretari, en el qual s'afegeixen una sèrie de consideracions, i atesa la necessitat d'incorporar d'ofici altres modificacions i una disposició derogatòria, es va procedir a l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, amb l'adopció dels acords. Comencem escoltant el regidor de Benestar Animal a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, exposant aquest tema del ple.
2: Doncs bé, avui procedim a l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals amb l'adopció dels següents acords. En primer lloc, estimar l'al·legació de Parets pel Canvi Esquerra Republicana relativa a la identificació genètica i a modificar els articles 5.2F, com segueix a continuació. Identificar els animals mitjançant els sistemes legalment establerts, disposar de la documentació sanitària d'identificació exigida per la normativa vigent. L'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia, del qual es donarà compte en aquest ple, podrà establir sistemes complementaris d'identificació dels animals, inclosa la identificació genètica, quan aquesta mesura resulti necessària, adequada i proporcional a la finalitat perseguida. La identificació genètica només serà exigible quan l'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia del qual es donarà compte amb aquest ple, com dèiem, aprovi expressament la implantació i regulació específica que haurà de determinar-ne l'àmbit d'aplicació als animals i les persones obligades.
1: La regidora portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Kènia Domènech, agraïa que s'acceptessin 5 de les 6 al·legacions presentades pel seu grup.
3: Des d'Ara Parets pel Canvi volem començar celebrant que s'hagin acceptat 5 de les 6 al·legacions que vam presentar durant el període d'exposició pública d'aquesta ordenança. Creiem que aquest és precisament el sentit de l'exposició pública, que els grups municipals, les entitats i la ciutadania puguem fer aportacions i que aquestes serveixin per millorar el text. Les nostres al·legacions buscaven, sobretot, més claredat, coherència i seguretat jurídica. Per això valorem positivament que s'hagin incorporat qüestions com la revisió de possibles duplicitats, l'adaptació al text a la realitat territorial de Parets o les garanties perquè les persones sense llar, per les persones sense llar que van acompanyades dels seus animals.
1: Laura Lozano, portaveu del PSC en aquest punt del ple, recordava que quan l'ordenança es va començar a treballar ella estava al capdavant de la regidoria de Benestar Animal.
4: Avui culminem un procés important per Parets amb l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i la tinença d'animals. És una satisfacció especial arribar a aquest punt perquè aquesta és una ordenança que neix de la voluntat de dotar el municipi d'un marc normatiu modern, actualitzat i adaptat tant a la realitat local com a la nova normativa estatal i catalana en matèria de benestar animal. Aquesta finalitat ja quedava recollida en l'aprovació inicial de l'ordenança. Personalment, també vull destacar que vaig tenir l'honor de ser la regidora competent quan es van iniciar els treballs de redacció d'aquesta ordenança. Per això, veure avui culminat aquest projecte és motiu de satisfacció.
1: Cassandra García, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, també va donar suport a aquest punt del ple municipal.
5: Nosaltres, doncs, com a la proposta inicial, doncs, donarem suport en aquesta proposta. Doncs entenem doncs, que finalment doncs, ha quedat una aprovació doncs, d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, que, com comentava la regidora Laura Lozano, doncs, fa ja molts mesos que es venia treballant i, per tant, nosaltres donarem suport.
1: Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, destacava algunes normes que recull la nova ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals.
6: Després està modificada la primera proposta amb algunes al·legacions d'Ara Parets. Ara sí, tenim una norma pensada per vetllar per la millora del benestar animal, fomentar la convivència i que, a més, s'adapta al marc legal actual. Aquesta ordenança estableix millores molt significatives per al nostre poble, com exigir condicions de vida dignes, limitar el temps que els animals poden estar sols i prohibir l'ús d'eines que causin dolor, manté l'obligació del xip i suma la identificació per ADN per combatre l'abandonament i millorar la neteja dels carrers, tot i que en aquest punt hem de treballar molt i millor.
1: L'Ajuntament, des de la Regidoria de Benestar Animal, l'Associació Protectora d'Animals de Parets i la Policia Local del nostre municipi han treballat conjuntament en l'actualització d'aquesta ordenança de benestar animal i en la renovació dels protocols d'actuació en cas de maltractament. El punt va ser aprovat per unanimitat del ple. I com a conseqüència d'aquests acords i modificacions, el grup majoritari a l'oposició, Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, ha demanat al govern municipal una campanya per explicar la nova ordenança d'animals. Una campanya informativa per donar a conèixer les noves obligacions i fomentar el civisme entre els propietaris. Una de les novetats que consideren important explicar és que cal tirar aigua allà on el gos ha orinat. No fer-ho pot comportar sancions d'entre 300 i 750 euros en el cas de les infraccions lleus. La solució, una ampolla d'aigua quan sortim a passejar els gossos i llestos. Una acció senzilla que ajuda a mantenir els carrers del municipi més nets i millorar també la convivència. Però l'ordenança també incorpora altres mesures i obligacions relacionades amb la tinença responsable, la convivència, la neteja, la identificació i la cura dels animals i les conductes incívicats. Creuen que cal explicar bé aquests canvis i facilitar que tothom els conegui i informar i conscienciar abans que sancionar.
0: RAP 107, notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: Un dels punts a l'ordre del dia de la darrera sessió plenària del passat dijous 24 de setembre, que es va aprovar per unanimitat de tots els grups presents al plenari amb 16 vots a favor, l'expedient d'aprovació definitivament de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, amb la finalitat de dotar el municipi d'un instrument normatiu propi, actualitzat i adaptat a la realitat local, que permeti una millor gestió de la convivència entre persones i animals i una resposta eficaç davant la situació d'incompliment. Durant el període d'informació pública del projecte d'ordenança, el grup municipal Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, va presentar 6 al·legacions, de les quals 5 s'han aprovat, vist l'informe de serveis jurídics i l'informe del secretari, en el qual s'afegeixen una sèrie de consideracions, i atesa la necessitat d'incorporar d'ofici altres modificacions i una disposició derogatòria, es va procedir a l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, amb l'adopció dels acords. Comencem escoltant el regidor de Benestar Animal a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, exposant aquest tema del ple.
2: Doncs bé, avui procedim a l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals amb l'adopció dels següents acords. En primer lloc, estimar l'al·legació de Parets pel Canvi Esquerra Republicana relativa a la identificació genètica i a modificar els articles 5.2F, com segueix a continuació. Identificar els animals mitjançant els sistemes legalment establerts, disposar de la documentació sanitària d'identificació exigida per la normativa vigent. L'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia, del qual es donarà compte en aquest ple, podrà establir sistemes complementaris d'identificació dels animals, inclosa la identificació genètica, quan aquesta mesura resulti necessària, adequada i proporcional a la finalitat perseguida. La identificació genètica només serà exigible quan l'Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia, del qual es donarà compte amb aquest ple, com dèiem, aprovi expressament la implantació i regulació específica que haurà de determinar-ne l'àmbit d'aplicació als animals i les persones obligades.
1: La regidora portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Kènia Domènech, agraïa que s'acceptessin 5 de les 6 al·legacions presentades pel seu grup.
3: Des d'Ara Parets pel Canvi volem començar celebrant que s'hagin acceptat 5 de les 6 al·legacions que vam presentar durant el període d'exposició pública d'aquesta ordenança. Creiem que aquest és precisament el sentit de l'exposició pública, que els grups municipals, les entitats i la ciutadania puguem fer aportacions i que aquestes serveixin per millorar el text. Les nostres al·legacions buscaven, sobretot, més claredat, coherència i seguretat jurídica. Per això valorem positivament que s'hagin incorporat qüestions com la revisió de possibles duplicitats, l'adaptació al text a la realitat territorial de Parets o les garanties perquè les persones sense llar, per les persones sense llar que van acompanyades dels seus animals.
1: Laura Lozano, portaveu del PSC en aquest punt del ple, recordava que quan l'ordenança es va començar a treballar ella estava al capdavant de la regidoria de Benestar Animal.
4: Avui culminem un procés important per Parets amb l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i la tinença d'animals. És una satisfacció especial arribar a aquest punt perquè aquesta és una ordenança que neix de la voluntat de dotar el municipi d'un marc normatiu modern, actualitzat i adaptat tant a la realitat local com a la nova normativa estatal i catalana en matèria de benestar animal. Aquesta finalitat ja quedava recollida en l'aprovació inicial de l'ordenança. Personalment, també vull destacar que vaig tenir l'honor de ser la regidora competent quan es van iniciar els treballs de redacció d'aquesta ordenança. Per això, veure avui culminat aquest projecte és motiu de satisfacció.
1: Cassandra García, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, també va donar suport a aquest punt del ple municipal.
5: Nosaltres, doncs, com a la proposta inicial, doncs, donarem suport en aquesta proposta. Doncs entenem doncs, que finalment doncs, ha quedat una aprovació doncs, d'aquesta ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals, que, com comentava la regidora Laura Lozano, doncs, fa ja molts mesos que es venia treballant i, per tant, nosaltres donarem suport.
1: Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, destacava algunes normes que recull la nova ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals.
6: Després està modificada la primera proposta amb algunes al·legacions d'Ara Parets. Ara sí, tenim una norma pensada per vetllar per la millora del benestar animal, fomentar la convivència i que, a més, s'adapta al marc legal actual. Aquesta ordenança estableix millores molt significatives per al nostre poble, com exigir condicions de vida dignes, limitar el temps que els animals poden estar sols i prohibir-los d'eines que causin dolor, manté l'obligació del xip i suma la identificació per ADN per combatre l'abandonament i millorar la neteja dels carrers, tot i que en aquest punt hem de treballar molt i millor.
1: L'Ajuntament, des de la Regidoria de Benestar Animal, l'Associació Protectora d'Animals de Parets i la Policia Local del nostre municipi han treballat conjuntament en l'actualització d'aquesta ordenança de benestar animal i en la renovació dels protocols d'actuació en cas de maltractament. El punt va ser aprovat per unanimitat del ple. I com a conseqüència d'aquests acords i modificacions, el grup majoritari a l'oposició, Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, ha demanat al govern municipal una campanya per explicar la nova ordenança d'animals. Una campanya informativa per donar a conèixer les noves obligacions i fomentar el civisme entre els propietaris. Una de les novetats que consideren important explicar és que cal tirar aigua allà on el gos ha orinat. No fer-ho pot comportar sancions d'entre 300 i 750 euros en el cas de les infraccions lleus. La solució, una ampolla d'aigua quan sortim a passejar els gossos i llestos. Una acció senzilla que ajuda a mantenir els carrers del municipi més nets i millorar també la convivència. Però l'ordenança també incorpora altres mesures i obligacions relacionades amb la tinença responsable, la convivència, la neteja, la identificació i la cura dels animals i les conductes incívicats. Creuen que cal explicar bé aquests canvis i facilitar que tothom els conegui i informar i conscienciar abans que sancionar.
0: RAP 107, notícies.

Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
1: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
2: Benvinguts de nou al nostre espai de salut que fem conjuntament amb el Centre d'Assistència Primària de Parets, amb el CAP de l'Institut Català de la Salut, Atenció Primària al nostre municipi, temes que tractem mensualment de salut molt interessants i aquest mes ens ocupa parlar del que s'acosta ja, la vacunació contra la grip. La campanya de vacunació... quan arriba ja la tardor, aquest 2026, estableix recomanacions de vacunació contra la grip i contra la Covid-19 per separat. Això permet adaptar millor l'estratègia a la situació d'epidèmia de cadascun dels virus. No obstant, durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes les reben de manera simultània. Fet aquest incís, anem a parlar avui amb una infermera referència d'aquest tema al CAP Parets, la infermera de l'equip d'atenció primària del nostre municipi, com és l'Anna Rosendà, que tenim a l'altra banda del telèfon. Benvinguda, Anna.
3: Hola, bon dia.
2: Com dèiem, un tema que ens ocupa a partir d'ara serà un no parar els pròxims mesos. Per començar, per què és tan important parlar de vacunació ara que tot just hem deixat l'estiu enrere i comencem la tardor?
3: Bueno, hem de pensar que l'impacte, no, d'aquestes dues malalties al sistema sanitari i a les persones que les pateixen és molt fort, especialment les més vulnerables. Per aquest motiu, els objectius són reforçar la protecció d'aquestes persones que són de risc, vale? I també del personal sanitari, sociosanitari, embarassades i tothom que es pugui beneficiar, perquè bueno, així reduirem la morbiditat i la mortalitat que produeixen aquestes malalties i contribuir a disminuir-ne l'impacte també la pressió assistencial.
2: Uh-huh. Hi ha persones, encara avui dia, que pensen que la grip és només un refredat fort. Hauríem de saber quines conseqüències realment poden tenir si tenen o pateixen grip i Covid-19. No és tan sols això, no?, un refredat fort.
3: No, hi ha diferències importants. La grip pot provocar una malaltia molt més intensa que un refredat i pot donar lloc a complicacions, especialment en aquestes persones vulnerables. Llavors, clar, un refredat acostuma a ser més lleu, normalment no provoca febre, o potser apareix una febrícula durant uns pocs dies, no? Potser estàs 3 dies malament, després comences a millorar, i en total potser és una setmana. En canvi, la grip acostuma a trigar més en començar a notar una milloria. Potser estàs una setmana completa amb febre i tens tos que pot afectar, no? Pots sobreinfectar i fer una pneumonia, pots acabar ingressat, inclús a la UCI, no? En persones que són més vulnerables. Això un refredat no ho fa.
2: Uh-huh. Doncs cal tenir-lo molt present pels mesos que se'ns acostaran. Una campanya que s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions, lògicament, si pateixen la grip o la Covid-19, persones grans, embarassades, infants, persones amb condicions de risc. Ara també alhora es recomana a les persones o grups que poden transmetre la grip a aquelles persones en situació d'alt risc, no? Per exemple, els professionals de la salut, no? I aquí es planteja fins i tot, avui dia, no vacunar-se cada any. Per què cal fer aquesta conscienciació? Per què cal fer-ho temporada rere temporada?
3: Mira, hem de pensar que els virus bueno, funcionen d'una manera que intenten bueno, traspassar les barreres que posem, sigui amb vacunes, sigui, no, de la immunitat del nostre propi cos, i per això els virus van canviant, van fent mutacions. I per això cada any el que es fa és mirar quina cepa, bueno, quina soca, perdó, és la que ha circulat més, i llavors d'aquesta soca es fa la vacuna, perquè no intentem apropar-nos més al virus exacte que tindrem aquest any.
2: És a dir, que cada any canvia la soca, no?, d'afectació del virus.
3: Sí, és molt possible que canviï intentem que si no canvia serà la mateixa, però si canvia que sigui la més...
2: eficaç.
3: La que més s'acosti a la que ha de bé.
2: Uh-huh. Parlem, Anna, de la campanya d'aquest 2026. Quan es dona el tret de sortida de la vacunació?
3: Sí, mira, la campanya l'organitzem en fases. Llavors, primer, clar, es vacunem a partir del 5 d'octubre a persones majors de 80 anys, sobretot les que estan a residències, també gent menor de 80, entre 60 i 80, que igualment estan a residències, persones que també fa ja una atenció domiciliària per la seva malaltia, i també embarassades, infants... I personal sanitari. Després fem una altra fase, ¿vale? Això es va solapant, però comencem per prioritat. Llavors la segona fase ja seria a partir del 26 d'octubre i ja, persones de

0: no sé com ho farem encara, si per SMS, si per trucada, una mica a la ciutadania perquè estigui tothom, bueno, que estigui tothom enterat, no?, de quan comencen les fases, quan pot venir, amb cita, després sense cita. Igualment aprofitem sempre qualsevol visita aquí al CAP per recordar tot això.
1: Uh-huh. En general, les persones que es vacunen de la grip o de la Covid, algunes li fa reacció a la vacuna en el moment de la vacunació. Quines són aquestes sintomatologies?
0: Sí, mira, això és com qualsevol vacuna, ¿vale? Sigui de grip, sigui de pneumococ, d'herpes zòster, de tètanos, ¿vale? Totes les vacunes fan una reacció immunitària, que al final és el que aconsegueix que generin els anticossos. I, bueno, pot ser des d'una reacció local, que el braç, bueno, faci una mica de mal uns dies, que s'unfli una miqueta, ¿vale? Cosa que tractaríem posant fred, i això seria el més lleu. Després, també pot passar, bueno, que el dia següent o dos dies estiguis més xafat, més cansat, o inclús que tinguis una mica de febre, ¿vale? Això és una reacció normal a la vacuna, perquè el cos ha de registrar el que hem posat per després poder fer front a una possible infecció real. ¿Vale? Això vol dir que aquests símptomes passen en un parell de dies i després te trobes bé, pots prendre un paracetamol i normalment ja no passa res més. Uh-huh. A vegades hi ha gent que diu, no, és que he posat la vacuna i m'he posat malalt. Això és molt difícil perquè les vacunes, sobretot parlem dels adults, posem vacunes inactivades. Això vol dir que no porten el virus, no porten un virus viu ni complet, no pot generar una infecció. A vegades el que pot passar és que tu, el teu cos encara no hagi generat les defenses, ¿vale?, que siguin uns 10 a 14 dies, i que en aquest temps hagi estat en contacte amb una persona infectada i llavors hagis, no, t'hagis contagiat del virus, però no que sigui de la vacuna.
1: Uh-huh. Després de vacunar-se es pot fer vida normal, les hores posteriors de fer una mica de repòs, com funciona?
0: Sí, es pot fer vida normal. L'únic jo recomanaria, no?, gent que faci esport, bueno, que potser aquesta mateixa tarda no faci esport, perquè si hi ha una reacció una mica inflamatòria al braç, potser li fa més mal. Tampoc no seria per un tema de que no es posaria malalt ni res, però per evitar una molèstia.
1: Uh-huh. I algun tipus de recomanació en quant a al·lèrgies? Tothom es pot vacunar o s'ha de tenir alguna precaució?
0: Això, sobretot, en cas d'al·lèrgia prèvia a, no, a vacuna, s'hauria de revisar, s'hauria de valorar cada cas individualment. I després, en cas d'al·lèrgia a l'ou, ¿vale?, també s'hauria de valorar, però normalment es pot administrar després tenint un control, ¿vale?, amb aquesta persona al CAP, per si passés alguna cosa, actuar ràpidament. Però en principi, per al·lèrgia a l'ou es podria administrar. Uh-huh. Quan no, seria per una reacció prèvia d'al·lèrgia a la vacuna. Uh-huh.
1: Les persones que no puguin vacunar-se durant les primeres setmanes, com ja has comentat, tindran oportunitats al llarg de la temporada a partir del novembre i més enllà, no?
0: Sí, i tant. La campanya acaba fins al 31 de març. Llavors tindrem vacunes al CAP i qualsevol pot venir i vacunar-se. Si no, sé quan comencem, no? La fase que li toca després, sempre. El que és ideal és que sigui abans del pic de la grip, ¿vale?, que l'any passat es va avançar una miqueta, ¿vale?, i va ser la setmana del 15 al 21 de gener. Llavors, clar, si ja ens apropem al gener, tenim més risc, perquè és quan hi ha més circulació del virus i més casos. Però encara que hagi passat el pic, qualsevol cosa, si algú es vol vacunar, hi ha vacunes.
1: Uh-huh. Hem de recordar als nostres oients que a Parets, al pic, com deia la infermera de l'equip d'atenció primària de Parets, és cap a mitjans de gener, o sigui que vacuneu-vos abans, sobretot els grups de risc i la resta de la població també. Alguna cosa més a afegir?
0: Bueno, voldria dir sobretot això, que fem un esforç per vacunar tothom, però que cadascú ha de pensar en si mateix i també tenir una mica de solidaritat, perquè potser tu no ets de risc, però ets familiar o convives amb una persona que sí ho és. Llavors, totes aquestes persones que conviuen amb gent de risc, seria

0: molt recomanable també que es vacunessin.
1: I el tret de sortida, exactament, quan has dit que començava?
0: Bueno, a partir de l'octubre ja rebem les vacunes i el 5 ja ens posem a vacunar gent a residències i domicilis i ja a tope.
1: Perfecte. Doncs avui hem parlat amb Anna Rosenda Manzaneda, que és infermera de l'equip d'atenció primària del CAP en Parets, a l'Institut Català de la Salut. Hem parlat sobre la vacunació contra la grip i contra la Covid. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i serà fins a una pròxima ocasió.
0: Molt bé, moltes gràcies a tu. Adéu.
2: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
3: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.

0: Aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa Tardeo de Benestar. Anirà a càrrec de DJ Juancar, DJ i facilitador d'Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Activitat gratuïta, Tardeo de Benestar, aquest divendres 2 d'octubre a les 5 de la tarda a la sala cooperativa.
1: Diumenge 18 d'octubre a 6:45 de la tarda al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
2: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAP Matí.

0: diumenge 11 d'octubre, escènica familiar, ens porta Soc una nou, de la companyia Sum Sum Teatre. 11 d'octubre al Teatre de Can Rajoler a les 6 de la tarda, una obra inclosa dins el cicle La mirada dels altres.
1: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
2: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
3: Dius que és tot culpa teva.
2: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
3: I ells, de fet, aquella nit...
2: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638. I...

0: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
1: Benvinguts al nostre espai de salut que fem conjuntament amb el Centre d'Assistència Primària de Parets, el CAP Parets i l'Institut Català de la Salut. Tots els mesos parlem de temes relacionats amb la salut. I avui fem un tema especial. Avui volem parlar, perquè aquest mes de juny se celebra precisament un dia especial, com és ni més ni menys que el dia del rol de l'administratiu o administrativa en salut. Se celebra el Dia Mundial d'aquesta categoria de professionals que a vegades no se li dona la importància necessària o la que realment té, perquè és molt, molt important pels equips de primària perquè funcionin bé. És un bon moment, doncs, aquest mes de juny per explicar com ajuden a les persones usuàries del CAP. Per fer-ho, tenim a l'altra banda del telèfon a Núria Giralt, que és professional d'atenció a la ciutadania de l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Aquí li donem la benvinguda a RAP107. Núria, benvinguda.
2: Hola, bon dia. Gràcies.
1: Com dèiem, és un paper molt important el que teniu vosaltres, que a vegades potser no es veu tota la feina que feu, però quina seria l'evolució d'aquests professionals administratius en salut?
2: Doncs bé, l'evolució en salut que tenen els professionals administratius en salut, abans eren principalment de recepció, gestió de visites, tasques burocràtiques. Ara, en aquest moment, es consolida en un model on el pacient té, a més, un metge, una infermera de referència, no? I afegits als tres, doncs bé, fan l'equip, diguéssim, el que nosaltres diem un 1-3, doncs que treballen plegats. Moltes vegades, el poder parlar amb l'administratiu ja resol la part assistencial, sinó que ja no cal activar, no?, segons quins serveis després, perquè, bueno, podem resoldre molts dubtes.
1: Com podríem dir que s'organitzen els i les administratives en salut amb l'equip, amb tot l'equip de professionals que teniu assignats, en aquest cas al CAP Parets?
2: Sí, bueno, ara en aquests moments assumim un rol més clínic-organitzatiu, que és el que més o menys parlàvem ara, i ja treballem amb l'equip, amb el metge, l'infermera administratiu, que som els tres. Llavors treballem de forma coordinada, no? Perquè, bueno, dels pacients que es posen en contacte amb nosaltres, doncs nosaltres tres normalment ens reunim, en alguns dies en concret, en unes hores en concret, ho posem sobre la taula. Bueno, una mica, no?, ens avancem a la solució que puguem donar després. Llavors, doncs, bueno, mirem dels administratius tot el que puguem gestionar de tràmits resolutius, anar més ràpids, orientar la demanda. Bueno, ara també tenim l'e-consulta, no?, que també va molt bé perquè digitalment es poden posar en contacte ja no només amb metge infermera, sinó amb nosaltres administratius, i llavors nosaltres, doncs, ja redirigim tota la demanda que ens puguin demanar.
1: Això està molt bé com a, doncs, organització interna, però quins podrien dir que són els beneficis que té per a les persones usuàries aquesta manera que teniu vosaltres de treballar? I ens has avançat que la e-consulta és una d'elles, però segur que n'hi ha més.
2: Sí, n'hi ha diverses. Doncs, bueno, entre altres, millor accessibilitat al sistema per resoldre moltes demandes sense esperar una visita mèdica, disminució de la pressió assistencial, menys temps d'espera per a tràmits. Moltes vegades ja ens avancem abans, no?, de que ells tinguin que passar per molts d'aquests tràmits, explicar els canals per poder accedir, no?, amb nosaltres telefònicament, digitalment. L'administratiu de referència, clar, coneix a la persona, la seva situació, i el pot orientar de forma més correcta cap al circuit més adient que necessiti. El resultat d'això, doncs, bueno, menys confusió i menys anar d'un lloc a l'altre, no?, que de cara a l'usuari això és molt important. Es genera també més confiança, amb un seguiment més proper, i, bueno, en definitiva, el pacient se sent més acompanyat.
1: No ens podem oblidar també dels serveis que un administratiu en salut doncs, fa, com és una llarga llista, començant per la gestió de la demanda, no?
2: Sí, això, la gestió de la demanda, l'acollida i orientació a la ciutadania, informació general del centre, l'orientació cap al circuit assistencial adequat, que en aquell moment ens sol·licitin, ens demanin, identificació de necessitats administratives sanitàries, oferir informació, em torno a repetir, també l'e-consulta, que és molt important perquè agilitza moltes vegades, no?, les demandes que tenim, tramitar la targeta sanitària, seguiment del pacient crònic, val?, que això també pues, es fa i llavors doncs, bueno, els recondueixes una mica i s'agilitza molt els tràmits. En definitiva, és facilitar el recorregut dels pacients dins del sistema.
1: Vosaltres físicament esteu de cara al públic o teniu un despatx que no, en aquest cas no esteu allà?
2: Bueno, hi ha les dues coses, o sigui, tots estem a tot arreu, o sigui, hi ha el que és la part visible, no?, de taulell, de cara al públic, i després la part de dins, doncs, tenim tot el que són gestions que no es veuen, des de la telefonia, que és agafar tots els telèfons, no?, i, bueno, i llavors, doncs, la gestió de derivacions, de bueno, dirigir quan ja s'han acabat les analítiques, reinformació, bueno, molta burocràcia que la fem dins, que el taulell és ben bé atenció a l'usuari, al públic, i a dins no, a dins és la telefonia, però a part totes les altres tasques que no necessàriament, que no es veuen, no?, que no sembla que facis, però es fan moltes.
1: Com es forma un administratiu, una administrativa en salut, que no hem de confondre amb administratius, en aquest cas, concretament sanitaris, no?
2: Bueno, clar, aquí sí que és un administratiu, l'administratiu és un administratiu com els altres, però clar, amb sanitat, amb salut, clar, sempre és més abocat a això, a la salut, i hi ha moltes formacions que sí que ens fan doncs, per a saber quan et venen aquí al taulell les demandes. Vull dir, fem igual que els professionals sanitaris, el codi IAM, que és el codi infart, no? Doncs nosaltres ho hem de conèixer, per això ens fan una formació, o el codi ictus, que també, doncs, no? També hem de saber, doncs, clar, no és un administratiu normal i corrent com tots els administratius, sinó en salut, clar, ens formen més en aquest tema, sí, sí.
1: Hem de recordar, com dèiem al principi, que cada 11 de juny se celebra el Dia Mundial dels Administratius i les Administratives en Salut, una data que reconeix aquesta tasca clau que desenvolupen aquests professionals dins del sistema de salut, actuant com a enllaç essencial entre la ciutadania i l'assistència mèdica. Actualment, al Caparets, quants o quantes administratives en salut hi ha?
2: 12.
1: Sí. Això va en funció del nombre d'habitants o no té res a veure?
2: Sí. Sí, va igual que amb els professionals de medicina, d'infermeria, o sigui, hi ha un rati, i aquest rati és a tenor de la població, no? Doncs toquen un número de professionals de cada estament, i nosaltres és els que tenim 12.
1: Els pacients tenen un administratiu o administrativa en salut assignat o ens pot atendre qualsevol?
2: Sí, o sigui, ara en aquest moment tots els pacients tenen un administratiu assignat, igual que un metge i que una infermera, però no necessàriament el pot atendre només aquest, no? Amb aquest nou model, cada ciutadà que el té ja de referència, va bé per dirigir-te, no? Si vens al taulell i ja saps qui és, doncs a vegades hi ha gestions que t'estimes més o va millor que t'ho faci aquest administratiu que tens assignat. Però tots els administratius poden atendre la població. O sigui que, en funció de la demanda, els altres professionals administratius també poden donar la resposta que necessitin en el seu moment. Llavors, l'únic que, clar, si és el teu, sempre pots resoldre millor perquè et porta més personalitzat i més un seguiment no, del tema, però tots ho poden fer igualment. O sigui, tots, quan tu vens aquí, la resolució la fan tots igualment.
1: Potser en els malalts o pacients crònics aquest ús més personalitzat sí que es té més en compte, no?
2: Sí, sí, sí, i també és millor, perquè tant és per una banda com per l'altra, o sigui, el pacient coneix millor en el seu administratiu i passa igual, amb els metges i infermeres, però ara el fer que tenen l'administratiu també és millor. Moltes vegades o demandes que tenim ja directament les posem amb el seu administratiu, perquè l'administratiu també té una agenda, val? I llavors ells poden trucar-los, els poden atendre més personalitat. Si calen que vinguin en una altra hora en concret, doncs el mateix, o tenen diverses derivacions que hagi fet el metge de proves complementàries, que siguin analítiques, doncs, bueno, llavors ja el mateix administratiu ja els programa, els hi truca, els hi diu els dies, les hores, resultats, quan poden venir. Bueno, ja és més personalitzada l'atenció. I realment va molt bé, tant per al professional com a l'usuari que s'està atenent.
1: Uh-huh. Núria, com podem conèixer quin és el nostre administratiu en salut de referència?
2: Doncs, bueno, si els usuaris tenen La meva salut, dins de La meva salut pots anar i allà veus on t'atens el teu metge, el nom i cognoms del teu metge, l'infermera i l'administratiu. I si no, aquí en el CAP sí que ara hem fet com unes targetes que el metge el té a dintre, infermeria també, i els administratius també ho tenen aquí en el taulell. Llavors, quan parlen ja amb el... i realment parlen amb l'usuari que és, no?, del seu cupo, de que el tenen assignat, els hi donem i així ells pues, ja veuen i ja saben per qui és. Per si un dia han de trucar i volen ja saber quin és, si no han mirat dins de La meva salut, que allà està, molt clar, i llavors està diferenciat, tu pots demanar-te hora amb un dels tres el que tu vulguis. Vull dir que allà està molt clar, però bueno, si no aquí el taulell, doncs igualment, i si no dins el metge també, infermeria, també tenen les targetes que han fet, i així és per saber-ho.
1: Una eina més perquè tot funcioni com ha de funcionar. No sé si t'agradaria afegir alguna cosa més, Núria.
2: Bueno, no, la qüestió és aquesta, que cada vegada més puguin mirar d'entrar tots a La meva salut, que això sí que els convido, que la persona que no sàpiga, no la tingui, doncs que s'acostin, s'apropin aquí al CAP i ja dic, és igual que sigui el seu administratiu de referència com no, ell mateix el pot ajudar a que tinguin La meva salut i explicar-los pues, aquestes coses de la e-consulta i, bueno, i com manejar-se, com treballar dins d'aquesta eina, que realment és una eina molt, bueno, molt efectiva i va molt bé. Llavors, per ells mateixos, sí que realment és veritat que la gent gran costa més, perquè aquestes vies digitals pues, costa més, però bueno, aquí els hi facilitem i ja dic, torno a repetir, els convidem que vinguin i ens ho demanin i nosaltres els ensenyem bueno, els hi podem baixar l'aplicació i que ho puguin fer-ho.
1: Perfecte, doncs hem parlat amb Núria Giral, que és la professional, una de les professionals d'atenció a la ciutadania de l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès, dels administratius administratives en salut de l'Institut Català de la Salut i del nostre CAP Parets, del nostre centre d'assistència primària. Ha estat un plaer parlar amb tu, Núria. Serà fins a una pròxima ocasió.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
3: La millor resposta.
4: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
5: Com li va la cerca de feina?
4: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
5: Ah.
4: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
5: No sabia que el SOC feia tot això. Mm. I aquesta formació la pot fer tothom?
4: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
6: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

0: Els divendres a les 10 del matí no us perdeu Rap a la Carta, el programa més familiar de Rap 107.
1: Cuando te vi, enseguida pensé...
0: Amb Miquel Molina, Jaume Enfruns, Elisa Mato, Martí Manzanares i Josep Maria Pujol. Redifusió els diumenges a les 10 del matí.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les Pintures de la Tippel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'Església Sant Esteve. Necessito rugir feroig pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 98 00.
2: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
3: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
4: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
5: Realment és que fumar és una merda.
6: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
2: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
7: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
9: Benvinguts a Tech News amb Emili Blanque. El tornem a tenir aquí als estudis de RAC 107. Emili, què tal?
10: Què tal, Carles?
9: Com
10: molt
9: estàs?
10: Bé, doncs pues mira, encantat de tornar a començar una nova temporada de Tech News. He perdut la compta ja quantes en portem, eh? Un parell o tres segur, eh?
9: Seguríssim. I a més, parlant de les darreres novetats de... Ja saps que això...
10: Últimes tecnologies.
9: Això canvia... El que hem dit fa 6 mesos ja s'ha envellit.
10: Exacte, sí, sí. No parem de tindre notícies, de tindre novetats. I, bueno, estar al dia és, com a mínim, complicat, eh? I entretingut. Però, bueno...
9: Bueno, tu ja estàs al dia, per això et tenim aquí a Tech News. Perquè avui parlaràs de robots que construeixen robots.
10: Correcte, sí, senyor.
9: Sí, els homes no construeixen els robots, o què?
10: Bueno, ha arribat un punt en el que doncs ja tenim màquines, no? Robots que construeixen els seus propis robots. El fabricant Aptec, un fabricant xinès, és curiós. Un dia parlarem de Shenzhen, que és una ciutat a Xina on hi ha, diguéssim, tot el... des del fabricant de peces, el de components, el que ensambla i el que el dissenya i el que produeix, o sigui, està tot el cercle tancat, inclús les universitats i centres de recerca de la robòtica. És realment un ecosistema d'una ciutat que viu, produeix, treballa
9: I
10: viu absolutament de la robòtica. És realment brutal. Ara mateix és l'epicentre de la robòtica al món, perquè Xina, doncs, ara mateix ens treu, amb això i amb moltes altres coses, doncs 10 anys d'avantatge, no només a nosaltres, a Europa, sinó a la resta del món, no.
9: Inclús als Estats Units.
10: Inclús als Estats Units, correcte. Sí, sí, als Estats Units, la veritat és que estan tractant d'impulsar tant a la IA com a la IA física, que al final la robòtica és la part física de la intel·ligència artificial. Estan tractant d'empujar, hi ha dos o tres fabricants rellevants, però la majoria d'implementació, ja no només de fabricació, sinó d'implementació de robòtica, avui en dia s'està fent a Àsia i en concret a la Xina. Ja et dic, ens porten bastants anys d'avantatge.
9: Escolta, plantejament del dilema. Això de robots que construeixen robots és... ciència-ficció distòpica o el següent salt natural de la manufactura industrial?
10: Bueno, és el següent pas natural. De fet, compte que aquí a Espanya, per exemple, Espanya, Itàlia, Europa són països punters, i Alemanya, en quant a implementació de robòtica, de, quan parlem d'implementació de robòtica tradicional, parlem de braços robòtics, però són els tres països que ara mateix més estan, més s'ha introduït la robòtica dins dels processos de fabricació, sobretot perquè tenim molta automoció i indústria pesada, i aquí estem implementant molt. Però aquesta següent evolució ve des de Xina, no? I ja fa molts anys que s'està utilitzant la robòtica tradicional per fabricar. Llavors, el que estan fent ara és que en processos on pots implementar un robot humanoide, aquest procés, aquesta cadena de producció ja l'estan implementant amb aquests mateixos robots. Llavors hi ha robots fabricant robots, perquè estan a dins d'aquesta escala, no?, d'aquesta pròpia procés de fabricació. Llavors, és un futur ara mateix que podria semblar distòpic, però ja està passant. També t'haig de dir que, per exemple, la planta del BMW i l'elèctric, tots els nous vehicles BMW elèctrics, s'està introduint una marca que es diu Figur, que de la qual BMW és inversor, en el que ja també estan introduint robots humanoides. I bueno, nosaltres, de fet, jo estic encarant molt el negoci també de cara a entrenar robots. Vull dir que és algo que ja està aquí. El que podria semblar distopia, doncs avui en dia és realitat. I és veritat que és una realitat una mica ara mateix, si tu vols, encasillada per molt poques persones que ho coneixen i que s'estan començant a invertir, però és una realitat
9: que
10: anirà més i que no serà en 10 anys ni en 5 anys. Vull dir que serà algo que s'implementarà mica en mica, però bastant ràpid.
9: Recordes Terminator, no? Els robots que... Arribarem, no?, que els exèrcits estaran formats per robots i no per humans.
10: Doncs mira, una altra de les coses que està fent el govern xinès és començar a entrenar robots ja he vist algunes imatges de robots en accions de combat amb ametralladores i arma llarga. Sí, és veritat. Jo crec que aquestes... Igual que la bomba atòmica o la bomba nuclear, són coses més aviat intimidatòries, no? Perquè mica per demostrar el potencial, no?
9: Perquè però... si comencem a tirar-ne, no sobreviurà ningú.
10: Exacte, sí, aquesta és la cosa, que al final en aquests els hi vas fotent trets, i com no sigui que toquis just... alguna part mecànica que el faci parar, no hi ha manera de... Vull dir, aquests no es poden morir perquè no estan vius, no? Vull dir que... Però sí, bueno... No. Sempre ens anem cap a la part de ciència-ficció, Carles, t'agrada el rotllo. Però sí, no, la veritat és que a dins dels processos de les factories, inclús aquí a Espanya, cada vegada hi ha més robòtica, ja fa anys que s'està implementant, i el robot humanoide, el que estem demostrant, el que estem veient, és que, clar, tu imagina un braç robòtic, el poses en un procés de fabricació, la inversió és gran, però és que l'has d'anclar en el terra, perquè allò necessita que estigui fixat perquè no pugui moure, llavors li ensenyes un moviment que és repetitiu generalment i que no farà res més que aquest moviment, no? Per exemple, moure pales o moure caixes d'un puesto i posar-les en una cinta o alguna cosa així, o moure'ls de cinta a cinta o coses que siguin molt repetitives. Què és el que ens dona com a oportunitat el robot humanoide, ja sigui bípedo amb dues cames o quadrúpedo amb quatre cames o amb rodes, que també ara ens estem adonant de que moltes vegades aquests robots humanoides, en comptes de posar-li cames, li hem de posar rodes, perquè al final, si ha de córrer grans distàncies, és molt més estable amb rodes i va molt més ràpid, no? Llavors, vull dir que tampoc no té per què ser el robot a imagen y semejanza del ser humano, però sí que ens estem adonant que aquestes funcionalitats ens permeten, doncs, en comptes de tindre algú que està anclat al terra i que només fa una funcionalitat, li podem ensenyar diverses funcionalitats i pot estar a diferents llocs de la factoria, en diferents seccions, logística, producció, on vulguis, no? Llavors, Creiem que serà algo d'implementació molt ràpida, que estarà...
9: 10.000 humanoides l'any.
10: Sí, sí.
9: D'aquesta planta de Xina, eh?
10: La planta d'Optec, sí, sí. Han dit que són capaços de fabricar 10.000 humanoides a l'any, robots humanoides, i bé, l'altre dia parlava també amb un fabricant aquí a Sevilla, de robots, que fa 10 anys que el conec i que, vull dir, que fa bastants anys que fa robòtica, i em deia que està muntant una planta pilot per acabar en 3 anys també fabricant 10.000 robots a l'any. Vull dir que és algo que s'està començant a extendre.
9: Sí, sí.
10: I és veritat que a Europa les lleis ara mateix en quant a intel·ligència artificial i intel·ligència artificial física són bastant restrictives, però arribarà. I poder a Europa serem dels últims en implementar, perquè la llei pues, està com està. Però jo crec que s'aniran fent modificacions i és un tema més aviat ara mateix legal que no pas de poder o no poder, saps? O sigui, crec que és un tema més de legislació.
9: Economia i ocupació, ritme de substitució d'operaris. Això és sempre el que es planteja, no?
10: Bueno, mira, just és que hi ha certes tasques que a lo millor... que llavors la gent la pots posar... No tens per què fer-la fora, la pots posar a fer altres tasques, no? Però vull dir, tasques que són molt repetitives i que tenen un índex molt gran de baixa... jo ara que estic just engegant una àrea de robòtica humanoide a la meva companyia, que l'estic dirigint jo, i que estic tenint reunions al més alt nivell, una de les coses estàndard que em trobo amb qualsevol client que parlo és l'índex tan alt de baixes que hi ha a qualsevol tipus de factoria, sobretot de posicions o puestos que són molt repetitius. Llavors, en aquests casos, jo crec que és ràpida substitució de persones per robots, bàsicament, perquè poden treballar 24/7, no fan vacances i no agafen la baixa. I si, diguéssim, si hi ha una peça que la pots, o sigui, que es pot fer malbé, just perquè el moviment és molt repetitiu i pateix molt, doncs ja pots inclús preveure-ho amb un bessó digital i saber més o menys quin índex de moviment és capaç d'aguantar aquesta peça i tindre el recanvi per quan es trenqui tornar-la a substituir. Vull dir que crec que hi ha certs llocs de treball que sí que s'hauran de reorientar les persones. No et dic fent-les fora, perquè segur que hi ha mil tasques més que poden fer, però sí que a lo millor també guanyen qualitat de vida. Al cap i a la fi estem parlant... Al final hi ha una evolució en totes les feines, no? Hem anat... Jo recordo fa molts anys la gent, per exemple, els sacs de ciment, no? Fotien a sota de la canonada... el sac obert i queia la canonada dels 25 quilos i allò aixecava una polseguera que, vamos, lo que era... Avui en dia seria impossible que algú treballés amb això, però això, aquest tipus d'embolsat l'estan fent màquines, no? Però és que té tot el sentit, perquè la persona que estava allà s'estava fotent la salut en l'aire, no? Llavors, clar, jo crec que hi ha certes coses que milloren la vida de l'empleat o del treballador i que segur
9: que... I abaratir costos també?
10: Abaratir costos, doncs, bueno, clar, depèn. La veritat és que cada vegada els robots estan baixant més de preu. Abans un robot humanoide costava 250.000 euros, avui en dia en pots comprar per 14-15.000. És veritat que no deixen de ser ninots, aquests de 14-15.000, si vols poder el programar, doncs ja a partir de 70-80.000 euros tens robots, però el que vull dir és que, clar, 70-80.000 euros et pot semblar molts diners, però si tens a dues persones treballant amb un salari de 40.000 a l'any amb un, no? I tens dos torns, doncs en un any has amortitzat el robot. Llavors, bueno, no ho sé, clar, tot pot fer que s'abarateixin costos i també, o que hi hagi més guanys, evidentment.
9: Això no crearà problemes socials i protestes,
10: doncs segurament,
9: i atur, i falta d'ocupació, bueno, saps?
10: A veure, ens hem de, o sigui, hem de pensar... No sé, jo... M'agrada que obris aquest debat, Carles. A veure...
9: Hi ha recta final, eh?
10: Recte final.
9: Vale, ja parlarem d'altres, hi ha altres dies que també en parlarem d'això, perquè això sempre surt, eh?
10: Exacte.
9: Però clar, això pot repercutir a problemes laborals, eh?
10: Bueno, pot, o sigui, jo miro de pensar que els puestos es recondicionaran a que les persones facin altre tipus de coses. Però sí que, si vols, un dia podem fer un programa que podem parlar sobre la pensió vitalícia de les persones que serà pagada pels empresaris a la compra i ús de robots. O sigui, crec que arribarà un punt en el que l'ésser humà tindrà un sou i treballarà qui vulgui treballar, en depèn quines coses, però tindrà un sou vitalici perquè la majoria de coses les faran els robots. Hi haurà poques coses que pugui fer l'ésser humà millor que un robot. Llavors s'haurà de solucionar perquè la gent necessita tindre un salari per poder seguir consumint. Vull dir, bàsicament, eh? Vull dir que estem en una roda com els... Jo veig una mica com els hàmsters, allò que van rodant a la roda i no s'acaba. Però sí, s'haurà de buscar una solució, perquè està clar que la majoria de processos jo no vull dir en X anys, però en no molts anys els estaran fent les màquines.
9: I com els robots que construeixen robots, el programa que hem parlat avui a Tecnews. Com sempre, moltes gràcies, Emili, i a la setmana que ve més.
10: Vinga, parlem, Carles.
9: Que vagi
10: abraçada.
9: Bé. Adéu.
10: Adéu.
11: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
12: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAP Matí.
13: Diumenge, 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer. El diumenge, 4 d'octubre, a Can Rajoler.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2 quarts de 2 del migdia.

L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Ram Matí.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107 corresponent a aquest divendres, aquest 2 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui començarem parlant de l'inici imminent ja. De fet, ho ha fet aquest mateix divendres. Aquest matí s'han iniciat les obres de construcció del futur Institut Escola. S'han començat pels treballs en el clavegueram de la zona. Unes tasques que tindran una durada d'aproximadament 2 setmanes. En parlarem d'aquest inici d'obres que era previst per finals de setembre, principis d'octubre, com així està sent. És un dels temes a tractar el nostre informatiu. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Aquest dijous es va procedir a la reobertura del passeig fluvial. Reobert aquest passeig fluvial després de finalitzar la construcció del nou pont ferroviari. La primera part de les entrevistes trimestrals va acabar ahir dijous amb el portaveu del PSC, en Lucio Gat. Avui farem un petit resum d'aquests 20 minuts d'entrevista i que continuarem amb les entrevistes trimestrals el pròxim dilluns. Aquest cap de setmana, diferents propostes d'una banda. Aquest dissabte tenim el grup Enganxades al Ganxet, que té un nou objectiu de cara a les festes de Nadal i que comença a preparar ja mateix. La pròxima setmana, el pròxim dijous, es presentarà a la Biblioteca Can Rajoler el llibre de la paratana Esther Giró, Quan el silenci no arriba. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també de l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens portarà a parlar d'un genial invent català que va acabar amb les taques d'oli a les estovalles. Aquest conegut setrill antigoteig. En parlarem d'ell a la part final del nostre informatiu com a nota curiosa del dia i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada amb l'agenda del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquest divendres, 2 d'octubre, s'han iniciat les obres de construcció del futur Institut Escola, uns treballs que han començat per les obres del clavegueram de la zona, unes tasques que tindran una durada de 2 setmanes aproximadament. Les obres de construcció del futur Institut Escola al complet tindran una durada aproximada d'un any. Un dels punts destacats d'aquest projecte és que el nou institut comptarà amb un sistema d'aerotèrmia, sistema de climatització d'alta eficiència que extreu l'energia continguda en l'aire de l'exterior per proporcionar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El regidor d'Equipaments i d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, parlava de les obres que han començat aquest divendres 2 d'octubre.
2: Des de l'Ajuntament començarem les obres del clavegueram de la zona i aquestes obres duraran aproximadament un parell de setmanes i ja a mitjans d'octubre arrencaran les obres de l'Institut Escola pròpiament dit. Aquestes obres tenen una durada prevista d'un any. Així s'ha de destacar, un punt que destacaria és que el nou centre tindrà aerotèrmia, que és un sistema de climatització molt eficient que permet donar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta durant tot l'any. Creiem que és una aposta clara per un equipament educatiu que serà un equipament modern i un equipament sostenible en el nostre municipi.
1: Com ja es va donar a conèixer el passat mes de juliol, la UT, la constructora Andaro i Servial, va ser l'empresa que va obtenir la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament en va proposar adjudicar les obres d'ampliació d'aquest nou Institut Escola. Aquesta UT, formada per constructora Andaro S.A. i Serveis i Manteniment Servial S.L., després de valorar les 5 ofertes que es van presentar a concurs públic. Una proposta d'adjudicació que situa aquesta UT en primera posició amb 99,85 punts. L'oferta presentada va ascendir a poc més de 3.300.000 euros i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, una vegada complerts els terminis previstos, les obres han de començar en aquest mes d'octubre. Obres que es comencen pel desviament del clavegueram que passa pel centre, uns treballs que es fan conjuntament amb els de la xarxa d'aigua potable. Aquest projecte ha de posar fi a una situació que s'allarga des de ja fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut d'Ensenyament Secundari, la Sínia, que estan estudiant hores d'ara amb aules prefabricades, i aquest projecte culminarà una iniciativa que es va impulsar l'any 2020 per donar una solució definitiva a aquesta problemàtica alhora que fusionarà, com ja sabem, l'Escola Lluís Piqué i l'Institut La Sínia. L'inici de l'obra de l'Institut està prevista per mitjans d'octubre, un cop es facin les feines de clavegueram, i, com dèiem, en conjunt les obres tindran una durada aproximadament d'un any. Com a punt destacat d'aquest projecte, com ja hem dit, l'Institut Escola tindrà el sistema de climatització a través d'aerotèrmia.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Està reobert el passeig fluvial després de finalitzar la construcció del nou pont ferroviari. Es recupera la normalitat en la modalitat tant de la zona, i els treballs que encara queden pendents del pont es podran executar sense necessitat de tallar la circulació. Aquest passat dijous 1 d'octubre es va procedir a la reobertura del passeig fluvial. Un cop s'han enllestit els treballs principals de construcció del pont de la nova línia ferroviària desdoblada, el passeig fluvial es reobre després d'un període d'afectacions derivades de les obres. Tot i que encara queden alguns treballs pendents, es podrà mantenir la via oberta mentre s'executen, de manera que no serà necessari prolongar el tall de la circulació. Amb aquesta reobertura es recupera la normalitat en la mobilitat de la zona i es facilita novament la connexió i el trànsit habitual del passeig fluvial.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Aquest passat dijous vam acabar la primera part de les entrevistes trimestrals amb els diferents portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Parets. Entrevistes trimestrals corresponents a aquest mes de setembre. I va ser amb el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a Parets, en Lucio Gat. Com sempre fem, després de l'entrevista, l'endemà al nostre informatiu fem un petit resum d'aquests 20 minuts de conversa i desgranem alguns dels temes que destaquen els portaveus dels diferents grups. Lucio Gat començava parlant de la situació actual del govern paretà, que actualment és un govern de 3, i el PSC considera que el poble està patint aquesta situació.
3: Jo, el meu grup, el que veu en aquest ajuntament és una situació cada vegada pitjor, no? Jo crec que aquest govern de 3 s'està carregant literalment l'ajuntament. I no ho diem nosaltres simplement perquè ara podíem... Algú podia pensar, no, són un grup que estan ressentits amb aquests companys. No. Això és una percepció que està generalitzada, doncs, en la pròpia estructura de l'Ajuntament, el propi personal, situacions molt complexes, que no, incòmodes, injustes... Sí, literalment, s'estan carregant l'Ajuntament, i aquest Ajuntament no es mereix, aquest municipi no mereix un Ajuntament, doncs, que vagi en detriment com ho va aquest.
1: El portaveu del PSC, que fins fa uns mesos formava part de l'equip de govern i ara es troben a l'oposició, parlava d'un equip de govern sense projectes.
3: És un ajuntament, és un grup de 3 persones que s'han volgut atrinxerar, i aquesta institució no pot permetre aquest atrinxerament més, cap dia més. No? Són persones que no tenen projecte, en principi, no tenen cap projecte. És un ajuntament que no es mereix que estigui impregnat de dissolució i de desídia i de manca de perspectiva, perquè no n'hi ha ni il·lusió entre les persones que governen, ni tenen perspectiva, ni tenen projecte.
1: El PSC considera que no s'està treballant pel poble, s'està deixant en l'oblit i no es pot permetre.
3: Però, clar, el temps va passant, aquí no n'hi ha cap reacció, la reacció és doncs, l'atrinxerament i, per tant, com he dit abans, no, les coses no es mouen del lloc, no? Van passant els dies, van passant els mesos i aquí no passa res, no? Te porten temes del ple sense treballar les en condicions i així, doncs, i després te cauen. En fi, que nosaltres això ja hem arribat al punt el que no que hauríem de poder fer doncs alguna passa endavant si és que ningú més la feia, no?
1: Lucio Gat comentava que el PSC no és qui ha de posar el fre a aquesta situació que s'està vivint a l'Ajuntament de Parets. Han parlat amb el grup majoritari a l'oposició per, entre tots, acabar amb aquesta situació que no beneficia ni al municipi ni a la ciutadania.
3: I, per tant, i aquesta passa endavant la vull explicar, perquè és que n'hi ha gent pel carrer que ho pregunta, no? Bueno, i això, i com el que està... I aquesta gent que estan allà, si està tan malament, si gestionen tan malament, si no tenen il·lusió, si no tenen projecte, per què permeteu que continuïn, no? I clar, i nosaltres no som els que estem permetent que continuïn. Això també s'ha de deixar clar. Nosaltres estem disposats a... No, i així ho hem manifestat ja, doncs, a la primera força política per el número de vots que té aquest ajuntament, que és Esquerra Republicana, l'hem proposat una possible sortida amb aquesta situació. I les hem proposat que estarien disposats a contribuir doncs, a que aquesta gent puguin sortir de les responsabilitats de govern, no de regidors, perquè l'acte de regidor cadascú d'ells la tenen, no? Però sí que puguin sortir de aquestes responsabilitats de govern a través d'una moció de censura que no demanaven, i no ho fem, i no hem demanat res per nosaltres. Nosaltres simplement el que volem és que l'Ajuntament pugui ser més eficient, pugui ser més eficaç, pugui gestionar-se justament, equilibradament, amb el número de polítics que representa que aquesta administració necessita pel número, pel pressupost que tenim d'important i pel número d'habitants i els serveis que tenim.
1: Continuarem amb les entrevistes trimestrals el pròxim dilluns, dia 5 d'octubre, amb el portaveu d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, en Jordi Seguer. I la darrera de les entrevistes serà dimarts, dia 6 d'octubre, amb l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado. Durant els 20 minuts d'entrevista abordem els temes de l'actualitat local i altres temes d'interès que cada grup vol destacar. Entrevistes que, recordeu, es fan a 7:45 del vespre, amb redifusió el mateix dia a les 12 de la mitjanit i que les podeu tornar a escoltar a través del nostre web www.rap107.fm.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: El pròxim dijous, 8 d'octubre, a 7:45 de la tarda, i a la Biblioteca Can Rajoler, la paradana Esther Giró presentarà el seu primer llibre, Quan el silenci no arriba, un llibre íntim i sincer que parla de la maternitat no normativa, també dels silencis, del cansament, de la culpa, de l'amor incondicional i de la necessitat de mirar més enllà de les etiquetes i els diagnòstics. Serà una bona oportunitat per conèixer de prop a l'autora, que estarà acompanyada per la seva il·lustradora, la Laura Conesa. Quan el silenci no arriba és un llibre autopublicat amb l'editorial Letra Minúscula, que va veure la llum el passat 2 de juny d'aquest 2026. 80 pàgines d'un relat valent, íntim, profund, que trenca tabús i que obre finestres a una experiència que moltes mares viuen en silenci. Aborda la maternitat des d'una perspectiva crua, honesta i allunyada dels relats idealitzats. Una obra que posa el focus en el silenci, en la culpa, en l'esgotament emocional que moltes mares viuen sense poder-ho verbalitzar. Hem parlat amb l'autora, amb l'Esther Giró, i ens recomana no perdre'ns la presentació el pròxim dijous.
4: Us vull convidar a una trobada molt especial per a mi. El proper 8 d'octubre, a les 6:30 de la tarda, a la Biblioteca de Can Rajoler, presentarem Quan el silenci no arriba, que és el meu primer llibre. No hi seré sola, m'acompanyarà la Laura Conesa, que ha estat la companya i amiga que ha posat imatge a les paraules amb les seves il·lustracions. Ens agradaria passar una bona estona amb vosaltres, poder parlar del llibre, respondre les preguntes, satisfer les curiositats que tingueu, però sobretot volem compartir el que hi ha dins, el que explica, el que he tingut intenció de transmetre i per què creiem que val la pena quan el silenci no arriba. Així que ja ho sabeu, dijous 8 d'octubre a les 6:30 a la Biblioteca Can Rajoler. Us hi esperem.
1: Esther Giró és infermera de professió i directora d'un institut de formació professional en l'àmbit sanitari i tota la seva trajectòria ha estat lligada a la cura de les persones, però des de mirades diferents. La de l'àmbit hospitalari, on la cura respon a protocols i urgències, i la de l'àmbit educatiu, on la cura es tradueix en acompanyament i formació de noves generacions de professionals de la salut. A aquestes dues mirades professionals s'hi suma una tercera, la més personal, la de ser mare d'un fill que no encaixa en allò que s'espera, una experiència que l'ha portat a mirar més enllà de les etiquetes i dels diagnòstics. Cadascuna d'aquestes mirades ha tingut el seu moment, el seu propi temps i espai, i és de la seva suma de tot això que neix aquest llibre. Escoltem a l'autora, l'Esther Giró, que ens explicava per què va decidir publicar aquest llibre.
5: Simplement vaig posar-me a escriure per reflexionar jo mateixa i per desfogar-me. No hi havia cap intenció de publicació en principi en el llibre. Va ser després que una amiga el va llegir i va pensar que era una situació que es podia extendre a moltes altres famílies i mares i que em va animar de fet a intentar publicar-lo. Per mi va ser totalment terapèutic.
1: Quan el silenci no arriba, l'Esther mira cap a dins per explicar amb honestedat i sense filtres una experiència que fins ara havia quedat en silenci.
5: Parla de que la maternitat és una cosa que, per exemple, en el meu cas havia desitjat sempre des de petita i que tots volem tenir nens sans, perfectes, bonics, no? I que sigui fàcil i no sempre és així, perquè al final les coses a la vida passen i simplement s'han d'entomar com vinguin, no? El que passa és que algunes situacions socialment estan molt enteses, molt respectades i generen comprensió, llàstima, ajuda, i d'altres, no? D'altres passen per una criminalització dels pares moltes vegades, no? I amb un no ho estàs fent prou bé, i això passa perquè no ho estàs fent prou bé, no? I aleshores és quan has d'una mica explicar la necessitat de que a vegades les coses no és que les facis malament, sinó que potser altres persones no tenen la capacitat de fer-les com normativament seria correcte.
1: Quan el silenci no arriba és el primer llibre de la paratana Esther Giró. La presentació serà a Parets el pròxim dijous, 8 d'octubre, 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Can Rajoler. Un llibre que posa paraules a allò que sovint queda ocult. La cara més silenciosa, fràgil i humana de la maternitat parla sobre les malalties mentals. Esther Giró ens convida a mirar la maternitat sense filtres, amb una honestedat que incomoda, però que també allibera. Quan el silenci no arriba és un llibre que obre espais de conversa necessaris i que posa paraules a experiències sovint invisibles. L'autora estarà acompanyada de la il·lustradora d'aquest llibre, que serà la Laura Conesa.
0: Notícies.
1: Aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 10 del matí, hi ha la sala del Ganxet, que està situada al casal de Canoms. El grup Enganxades al Ganxet torna a treballar en un nou projecte de cara a les festes de Nadal, dins el projecte general Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes amb ganxet. Una proposta de començar a teixir molt aviat, amb aquesta decoració de peces fetes amb ganxet i per les festes de Nadal. A partir de les 10 del matí faran la presentació de les propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte i cap a les 11 començaran amb el taller dels quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, la Rosa Ferrer, i ella ens avançava la trobada de demà dissabte.
6: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la sala del Ganxet del Casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar doncs, totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
1: Animeu-vos la trobada per començar a treballar en aquest projecte de Nadal. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 10 del matí. La cita a la sala del Ganxet en Dalcassala, d'avís de Canoms, al barri antic.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Parlem de tardeos i en parlem de dos tardeos. Un que organitza aquest cap de setmana la Protectora, l'Associació de Protectora d'Animals de Parets, i un altre que es fa aquest mateix divendres 2 d'octubre a la tarda, el tardeo de benestar, i que organitza la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets. Serà a la Sala Cooperativa, a la plaça de la Vila, i és Ecstatic Dance. És un viatge a través de la música on es balla lliure de judicis i es connecta amb el propi cos. Invertirà el DJ Juancar, que és DJ facilitador d'Ecstatic Dance. Cal portar roba còmoda i aigua. És una activitat gratuïta programada per aquest divendres 2 d'octubre a la tarda.
7: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova, ara els tardeos estan molt, molt, molt de moda, i inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo el dia 3 d'octubre al Casal de Can Putjosa. Pere, com estàs?
8: Bones, Carles, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
7: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
8: Correcte, doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que sent i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
7: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
8: Sí, ara això està molt de moda i per això, doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres. Poden venir amb els seus peluts, també.
7: Ah.
8: I, sí, serà a Can Putjosa. I bueno, doncs serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tiquet.
7: Sí.
8: Serà...
7: Entrada gratuïta.
8: Un tardeo.
7: Sí.
8: Entrada gratuïta, un tardeo, pues, per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres. I res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
7: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
8: No, serà tot el, tot el casal.
7: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
8: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
7: Vale.
8: Serà el mateix format.
7: Hi haurà begudes, DJ, no?
8: Sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
7: sí,
8: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent. Serà un èxit i bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també.
7: Molt bé, nou.
8: Per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
7: 3 d'octubre, el tardeo de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
8: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també, bueno, tot el que són el tema torn, i això ho hem de combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la Protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i bueno, i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
7: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntàries va trobar un transportín amb cinc gatets petits a dintre.
8: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però, bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin... Bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno... Però, bueno, són coses que de tant en tant passen, però, bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, i a continuar.
7: I a continuar. Teniu molts gossos i gats? S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
8: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
7: sí.
8: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja poder no estem amb... Sí, encara estem en època de forta de camades.
7: Sí.
8: Però el que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després doncs, també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores i bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys i res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
7: Està clar, que... està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Res, recordar aquest tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta, i disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Dos darrers apunts a l'actualitat local que ens porten a parlar d'espectacles. Parlem dels televisius David Fernández i José Corbacho, que visitaran el Cafè Teatre de Parets amb l'espectacle David i José, No Somos Estopa. Per cert, les entrades per a l'espectacle es van esgotar en pocs dies i ja estan exhaurides. Els dos humoristes, amb una extensa trajectòria a la televisió, compartiran anècdotes i riures amb el públic de la Sala Basar Cooperativa el dissabte dia 10 d'octubre a 10:45 de la nit. A Parets, que acull aquest espectacle, No Somos Estopa, en David i José, els humoristes David Fernández i José Corbacho dins el cicle del Cafè Teatre a Parets del Vallès. I l'altre espectacle ens porta a parlar d'espectacle familiar. Serà l'endemà d'aquest que acabem de comentar, l'11 d'octubre, diumenge, a les 6 de la tarda, i el Teatre Can Rajoler arribaran als espectacles familiars que comencen la seva temporada amb la companyia Sum Sum Teatre i l'espectacle Soc una nou. D'aquesta companyia en el marc de la programació d'espectacles infantils que programa l'entitat escènica familiar. L'advocada Marinetti és una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què l'Omar, un nen refugiat, cau d'una branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet i per acollir-lo l'advocada diu que és una nou que, segons una antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el fiscal incrèduls escoltaran els testimonis i, mentrestant, l'Omar recordarà com va haver de fugir d'un país en guerra i com va perdre els seus pares al mar, esperant tenir una oportunitat millor a la seva vida. Un espectacle recomanat a partir dels 3 anys, una adaptació d'en Ramon Molins a partir del conte de Beatriz Ossés, una obra que va rebre, per cert, els premis fet en 2021 a la millor direcció i a la millor interpretació coral, no us ho perdeu. Serà el diumenge 11 d'octubre a les 6 de la tarda al Teatre Can Rajoler, Soc una nou, de la companyia Sum Sum Teatre. L'entrada general 7 euros i podeu comprar les entrades en línia a través de www.entrepolis.com.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i ens anem a Montornès del Vallès per parlar de l'empresa Lucta, que inclou en aquest municipi en un pla inversor de 200 milions d'euros, un nou centre logístic i una ampliació per guanyar capacitat productiva són les inversions que el fabricant d'aromes, fragàncies i tius per a alimentació animal, Lucta, té projectades a Montornès. Ni més ni menys que aquest projecte, que està dins del pla estratègic per al 2030. La companyia no ha quantificat les inversions concretes al municipi, però les actuacions s'emmarquen en un pla global de la multinacional vallesana que té destinats 200 milions d'euros en millores operatives i potencials adquisicions d'empreses en els propers 5 anys. Les inversions donen continuïtat a les accions que ja s'han traduït en els últims anys en la construcció d'una planta de fragàncies a Granollers i un centre tècnic a la seu de Montornès. Ara, l'empresa té una cartera per activar el pla ja comunicat de construcció d'una planta de primeres matèries a Tortosa, al Baix Ebre. L'empresa assenyala que les inversions tenen com a objectiu reforçar la capacitat industrial, tecnològica i logística durant els propers anys i donar resposta a les necessitats de creixement de la companyia. Segons assenyala Lucta, en aquest cas el 9-9, que el conjunt d'inversions reflecteix la voluntat de la companyia per continuar creixent a l'àrea de Montornès i en general també a l'àrea del Vallès. Ens anem ara a parlar del segon girafeina més 45 que oferirà 250 ofertes laborals de 40 empreses de la veïna població de Mollet. La segona edició d'aquesta fira de l'ocupació Girafeina més 45, que organitza l'Ajuntament de Mollet i la Cambra de Comerç, oferirà 250 ofertes laborals de 40 empreses diferents, segons es va avançar aquesta passada setmana en la presentació d'aquesta activitat. Les firmes participants a la fira, que es farà, per cert, el pròxim 14 d'octubre al Mercat Vell de Mollet, pertanyen a sectors com l'alimentari, el transport, el comerç, la distribució, la salut, els serveis personals i a empreses, la indústria, les assegurances i els serveis financers. Aquesta activitat posa en contacte demandants de feina amb empreses que busquen personal en un format d'entrevistes ràpides que ja s'està fent habitualment. El tret diferencial és que els candidats són persones que tinguin més de 45 anys, un col·lectiu que sovint té dificultats d'accés al mercat laboral. Amb les inscripcions encara obertes, es va avançar que hi ha apuntades ja més de 300 persones que busquen feina. Els organitzadors asseguren un creixement respecte a la primera edició. I acabem parlant de Lliçà d'Amunt i de l'americana AEW, que inverteix en una nau logística en aquest municipi. El gestor d'actius nord-americà AEW és el nou propietari de la nau logística de més de 10.700 metres quadrats construïda l'any passat en uns terrenys de la zona de Camp Montcau, a Lliçà d'Amunt. Aquest terreny, que inicialment estava previst per acollir un equipament hoteler dins del projecte d'implantació del gran centre de distribució de Mango al municipi, es va acabar comercialitzant com a espai per a equipament logístic. Un cop completada la tramitació urbanística per al canvi d'usos, Puntanà, la patrimonial de la família Andic, propietària de Mango, va vendre els terrenys per un preu que no es va revelar. La nau la va promoure conjuntament el grup Tristan Capital Partners i Kefren Capital Real Estate, que ja l'havien comercialitzada en règim de lloguer. L'ocupant és una companyia logística, Tamdis, que actua com a operador per a l'empresa francesa de comercialització digital de mobilitat i venda única. El contracte de comercialització està vigent encara per a 5 anys i mig, més enllà de possibles pròrrogues posteriors. La zona és un nucli logístic important perquè, a més d'aquesta nau, hi ha els espais que ocupa Mango i un ampli parc industrial promogut pel grup BGP. Tot i que el grup comprador no ha desvetllat el cost de l'operació, fons del sector l'avaluen en uns 18 milions d'euros. AEW assenyala que ha tancat la transacció per compte d'un inversor institucional francès, que és Natixis Investments. La nau té la qualificació d'Excel·lent, una de les més altes de sostenibilitat i d'eficiència energètica. Una companyia compradora que en remarca la situació estratègica en una de les principals zones logístiques de la demarcació de Barcelona. Té accés directe a la carretera C-17 i això garanteix una bona connexió amb la zona metropolitana i la resta de Catalunya i l'Estat i França. Aquesta connexió fa que l'edifici sigui idoni per a operadors d'última milla, com és el cas de l'empresa de mobilitat que ja està instal·lada a les naus de Can Montcau. L'adquisició d'aquest actiu logístic a la zona Prime de Barcelona reforça l'objectiu del client de diversificar la seva cartera en un node logístic europeu estratègic, segons assenyalen els responsables de l'àrea. A la zona, l'espai d'emmagassamatge d'alta qualitat és elevada i l'oferta és molt limitada. Aquest actiu principal, totalment llogat a un inquilí de primer nivell, garantirà ingressos estables a llarg termini des del primer dia i una àmplia mostra de la presència en el mercat logístic tan dinàmic de la zona.
9: El temps a RAC 107 FM.
10: Hola, què tal? Situació complicada les darreres hores, sobretot a les Terres de l'Ebre, després d'una nit que s'ha fet molt llarga per tots els habitants d'aquest punt de Catalunya, amb unes precipitacions que han estat molt continuades i que han descarregat amb molta intensitat, deixant uns acumulats realment espectaculars en menys de 24 hores, 200-300 litres en molts punts, provocant importants inundacions. Les precipitacions a mig matí s'han desplaçat d'aquesta zona, afectant ja comarques de Tarragona i també de Barcelona, i de fet, al llarg del migdia i també a la tarda tindrem màxima afectació aquí a Parets del Vallès. Sembla que podria ser una tarda passada per aigua. No esperem les mateixes quantitats que les darreres hores han tingut a Terres de l'Ebre, ni molt menys, però sí que podrem anar sumant algun litre. A la tarda, aquests ruixats, repetint, continuaran fent acte de presència amb un migdia on les temperatures no es dispararan tant com ahir aquí a Parets del Vallès. Ahir finalment vam fer uns 26 graus i mig, doncs bé, avui quedarem clarament per sota dels 25 graus. Aquesta propera nit i matinada els ruixatges tornaran a reactivar a les Terres de l'Ebre i, per tant, molta precaució si us heu desplaçar cap al sud. I demà dissabte es presenta també una jornada complicada meteorològicament parlant. I és que al matí tindrem un cel variable aquí al poble, però a la tarda apareixeran ruixats molt més irregulars, però que puntualment podran descarregar amb intensitat i afectar-nos de ple aquí al poble. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants, clarament per sota dels 25 graus, amb una tarda, repetint, de molt seguiment meteorològic perquè els ruixats podran descarregar amb intensitat i afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, deixant més de banda les comarques de Lleida. I de cara a diumenge, tot i que falten moltes hores, els models no s'estan posant d'acord, es presenta una jornada inestable, amb ruixats que podrien ser generals, afectar el conjunt de Catalunya, però sobretot el gruix de les precipitacions se l'emportarien les comarques de Girona, de Barcelona i també de Tarragona, amb unes temperatures que es mantindrien molt semblants a les del dissabte, ambient de plena tardor, amb uns dies de molta inestabilitat. De cara a inicis de la setmana vinent, sembla que la inestabilitat no voldrà marxar un dilluns i dimarts, que es presenten també moguts meteorològicament parlant. Així doncs, molta precaució de cara a les properes hores i, sobretot, repetim, un cap de setmana que es presenta de molta pluja i, per tant, compte amb els desplaçaments, no tinguem ensurs. Ho anirem seguint atentament aquí a RAC 107 i a Twitter a Meteo Parets. Que tingueu bon cap de setmana.
9: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens porta a parlar del genial invent català que va acabar amb les taques d'oli a les estovalles, el setrill antigoteig. És un invent català que ha fet història. Aquest setrill antigoteig d'en Rafael Marquina. Hi ha objectes que formen part de la nostra vida quotidiana fins al punt que ja ni ens hi fixem. Un d'ells potser és aquest setrill antigoteig d'en Marquina, aquell recipient de vidre de forma cònica que durant dècades ha estat present a les taules de tot Catalunya, de la resta de l'Estat i de molts altres països. Tanmateix, darrere d'aquest objecte tan simple, hi ha en Rafael Marquina, un arquitecte i dissenyador vinculat estretament a Catalunya que va convertir un problema domèstic, les molestes gotes d'oli que acabaven sempre atacant les estovalles, en una autèntica icona del disseny industrial, i precisament la seva història és molt més curiosa del que podria semblar. En Rafael Marquina va néixer a Madrid l'any 1921, però es va formar i es va desenvolupar en bona part de la seva trajectòria professional a Catalunya. Va començar treballant en el disseny de mobles, llums i accessoris domèstics a principis dels anys 50 i va acabar convertint-se en una figura destacada del disseny industrial català. A més, va estar estretament relacionat amb l'ADIFAT, una institució fonamental per al desenvolupament del disseny industrial a Catalunya, juntament amb figures com en Miquel Millà o Andrés Ricard. Va contribuir a consolidar el disseny industrial com una disciplina amb entitat pròpia. Per tant, tot i haver nascut a Madrid, parlar de Marquina és parlar també de la història del disseny català contemporani. La història d'aquest setrill té una curiosa explicació familiar. Segons el mateix Marquina, el problema li venia de lluny. De petit havia patit més d'una reprimenda de la seva mare quan les gotes d'oli que queien del setrill s'acabaven embrutant les estovalles. Amb els anys, aquella molèstia quotidiana es va convertir en una pregunta de disseny. Com es podia aconseguir que el setrill deixés de gotar? I Marquina sembla que va trobar una resposta tan senzilla com alhora revolucionària. El disseny, que es va crear l'any 1961, combina un recipient transparent de forma cònica amb un broc corbat que permet controlar la sortida de l'oli. Quan queda una última gota al broc, aquesta no acaba relliscant per l'exterior del recipient ni cau sobre la taula. El mateix disseny fa que la gota sigui recollida i retornada cap al seu interior. Així, un problema habitual desapareixia sense necessitat d'afegir cap mecanisme complicat. La filosofia d'en Marquina és precisament aquesta. El bon disseny havia de resoldre problemes quotidians de la manera més senzilla possible. I és aquí on apareix una de les grans virtuts de l'invent. No sembla complicat. Durant anys s'ha explicat que en Marquina es va inspirar directament en els recipients de laboratori, especialment en el conegut matràs d'Erlenmeyer. Ara bé, aquesta història té un matís interessant. El mateix Marquina va explicar que no era aquesta la seva font d'inspiració. Segons el dissenyador, la idea li va arribar a partir d'una ampolla del dissenyador finlandès Tapio Virkkala i no pas d'un matràs de laboratori. De fet, va explicar que va conèixer l'Erlenmeyer arran de les informacions que atribuïen a aquest objecte la inspiració del seu setrill. Això converteix el setrill en un exemple perfecte de com, en el món del disseny, una forma pot recordar una cosa sense que aquesta sigui necessàriament l'origen de la principal idea. El mateix any 1961, el setrill va obtenir el Delta d'Or de l'ADI DAF, un dels grans reconeixements del disseny industrial català. A més, va tenir una importància simbòlica especial perquè ajudava a demostrar que el disseny industrial podia produir objectes quotidians amb una gran qualitat funcional i estètica. I a partir d'aquí va començar una història d'èxit internacional. El setrill va entrar a les cases, bars i restaurants i es va convertir en un objecte habitual de la vida quotidiana.
9: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, Notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Amb la punt del dia, amb la curiositat tant de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest divendres 2 d'octubre de 2026. Gràcies, com sempre, per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
9: Fins aquí l'informatiu Notícies vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Repassem la jornada esportiva d'aquest cap de setmana pel que fa als clubs de Parets i sobretot els primers equips del Parets. I en aquest cas el primer equip del club de futbol Parets juga nou partit de segona catalana. Després de la derrota a casa contra el Canovelles, el Parets s'enfronta a la Llàntia. Serà el proper diumenge, 12:45 del migdia, un camp difícil de Mataró. Veurem, perquè en el darrer partit també la Llàntia va aconseguir la victòria. El Parets, que tindrà alguna baixa degut a les expulsions de la setmana anterior, però l'equip de Viri, que intentarà sumar els 3 punts, tal com va fer en el primer partit fora de casa, al camp del Voltregà, 1-4. Doncs ho intentarà també al camp de la Llàntia. Després rebrà el Martorelles a casa. Molta sort a l'equip del Parets, d'aquest primer equip del club de futbol Parets. Qui no ha aconseguit encara cap victòria és el Parets B, i ho intentarà contra un equip que també ha començat molt bé, el Ramassà. Serà el dissabte a 7:45 del vespre. Parets B, Ramassà, el filial, intentarà també aconseguir la victòria després del 0-0 a casa contra el Canovelles B i la derrota al camp de la Llagosta, 2-1. Anem a analitzar més partits. Qui comença la competició és el Seniorà masculí del futbol sala Parets. Jugarà a casa dissabte a les 5 de la tarda contra el Montornès. Un equip renovat, un equip on encara està Jesús Vázquez, tot i que no hi podrà ser en aquest partit. Estarà Dani Gijón, el seu segon, i intentaran la victòria contra el Montornès. Un futbol sala Parets que està fent una, i ha fet una molt bona pretemporada, i com dèiem intentarà aconseguir la primera victòria en el primer partit. Pel que fa al Parets B, el sènior B del Parets, juga diumenge a 7:45 a la pista de la penya Barça Barberà del Vallès. Molta sort també a aquest sènior B de masculí del futbol sala Parets. Anem a les noies. El sènior A femení del futbol sala Parets juga fora diumenge a 10:45 del matí a la pista de l'Olímpic Floresta. L'equip, en aquest cas, del sènior femení del futbol sala Parets, com dèiem, intentarà aconseguir, d'Ivan Bautista, la victòria, com dèiem, a la pista de l'Olímpic Floresta. No serà fàcil, un equip que també ha tingut 4 incorporacions i 4 baixes, i intentarà, com dèiem, aconseguir la victòria en el primer partit a casa. Qui va començar de forma excel·lent és el sènior A masculí del bàsquet Parets. Ho va fer amb victòria amb un dels rivals de l'any passat, que el va obligar a ser tercer, però tot i això va aconseguir pujar de categoria. Era el Mollet B, victòria clara, i ara rebre el Club Natació Caldes. No serà fàcil. Partit que juga dissabte a 6:15 de la tarda. Tots animar aquest sènior masculí del bàsquet Parets, que ha començat molt bé, l'equip de Jordi Fontanet i Xavier Huelamo. Veurem, doncs, si aconsegueix la victòria aquest equip. La resta de la jornada, Sant Nicolau B, Mollet B, Farners, Lliçà amunt, Blanes, Club Natació Sabadell, Vilanova, Sant Narcís, Sant Celoni, Sant Gregori i C7 contra les Franqueses. Molta sort a aquest equip, que, com dèiem, lluitarà per la seva segona victòria. Qui no va poder començar la Lliga, perquè per incompareixença del draft Gramenet, va ser el sènior femení del futbol sala Parets, i ara ho intentarà aconseguir la victòria a la pista de l'Ipsi. Partit que juga dissabte a 6:15 de la tarda. Un equip de Barcelona. Recordem que en la primera jornada l'Ipsi va perdre de 16 punts. Per tant, veurem si el Parets pot aconseguir, com dèiem, la victòria a la pista de l'Ipsi. La resta de la jornada, Safa Claro B contra AS, Minguella, Bàsquet Cores, Ateneu Montserrat contra Virolai, Claret, Centre Catòlic, i Lluïsos de Gràcia contra la Salle Bonanova. El Gramenet BC descansa, sobretot degut perquè després del draft Gramenet ha plegat de la competició. Això pel que fa amb bàsquet, però també analitzem l'handbol. L'handbol Parets, perquè l'handbol Parets també té partit aquest cap de setmana. Va aconseguir una victòria molt important a casa contra el Vall d'Oreig i ara visita la pista del Sant Fost. Ho farà diumenge a les 7 de la tarda. Complicada pista que tindrà els jugadors que entrena Josep Manel Herrero, però intentaran la victòria contra un equip que ha pujat de categoria. La resta de la jornada, Sant Martí, Adrià Nembé contra Sants, Ràpid Cornellà contra Sant Vicenç, Poblenou, Terrassa, Lleida, Castelldefels, Valldoreix, Cardedeu, Sant Fos, Parets, Sabadell, Creu Alta, Sabadell, Sarrià i Polinyà contra Loar, Gràcia, Sabadell.
0: Notícies.

stop him, man.

0: Your Club Podcast.
1: Això és Activa't 107 Sessions. La nit dance a Rap 107 FM.